0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: No,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips d'infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juga molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també ha anat xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però ei, després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults, que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència, es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre cursetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlant dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parla'm una mica de la trajectòria, on vas començar i pels diferents equips que has anat passant.
1: Vaig començar al Montblanc amb nois, perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera, i després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies. Però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs quan van sortir les inscripcions d'àrbitre em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar el primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un Benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí, jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc, així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant?
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo soc àrbitre, no soc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, soc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també i sobretot arbitrar he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia... Però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení i ara hi ha molts equips femenins i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips però que estan a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament. Perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te'n faria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques. I avui als Estudis Jazz conversarem amb en Marc Egea, violinista de roda, un instrument molt curiós, mil·lenari i amb una història darrere magnífica que descobrireu si escolteu aquesta conversa. Parlarem d'un músic lliure, que a mi em recorda l'esperit de Beethoven o del trobador Marc Abreu. Parlarem de Sant Pol de Mar, de la Maresme, de Sant Iscle, de la Vall Alta i d'una carrera musical fructífera d'aquest músic que també ha format part durant molts anys del Pont d'Arcalís. I per rematar-ho acabarem tocant Sardana curta de Sant Pol de Mar, una composició pròpia d'ell que està impregnada de la mediterranietat i del bon gust de Marc Egea. Com sempre, l'actuació està al final de tot. Fins llavors.

0: Marques, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Marc? Com estàs? Com ha anat aquest viatge del Maresme fins al Solsonès?
2: Doncs bé, Eduard, ha anat molt bé. Feia un dia fantàstic, clar, net, després d'haver plogut, amb una atmosfera molt transparent, molt translúcida, i ha sigut bonic, realment, venir. No hi ha gaire trànsit, tampoc.
1: La Catalunya interior és el que té. La discreció hi mana, i el saber fer també del viatjant, que veu un paisatge tranquil, amb horitzó.
2: Això
1: i muntanyes.
2: Això és muntanyes. D'horitzó ja en veiem, perquè estem vora mar, però...
1: Clar, aquí l'estat prepirineu veus l'horitzó, que a mi és el que em tranquil·litza de viure al Solsonès, que encara veig, puc veure cap al sud una miqueta l'horitzó. No, a mi em costaria més al Pirineu, amb les muntanyes, ja, allà em trobaria més.
2: Aquí se't perd més la vista, no?
1: Sí, això sí que ho necessito. I al mar també em costaria molt més, perquè ja és massa horitzó, és l'infinit.
2: Llavors aquí és l'equilibri.
1: Sí. Aquí saps que té un final. Al mar ja diria, hòstia, això no sé cap on va, això.
2: En el mar hi tenim molts confins, no?
1: Clar. Allà,
2: quan veus aquella ratlla, tan perfecta, imaginària, són els confins, allò. A terra estan els confinats i allà hi ha els confins.
1: Clar, oi tant. Doncs avui parlarem i conversem amb el Marc Egea i comencem amb aquesta primera secció d'aquesta conversa, que es diu Tradició Personal i que parla una miqueta dels teus orígens.
3: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tradició Personal.
1: Aquest vol ser un breu recorregut pels teus començaments, pels teus primers mestratges. Quins són els mestres del músic Marc Egea, que ja sabem que tens una influència de Valentín Clastrier, que és el gran mestre de la viola de roda moderna, però m'agradaria conèixer aquelles persones o saber quines persones t'han influït com a músic en el teu dia a dia, els teus inicis. O sigui, vas tenir algun mestre o a casa teva hi havia algú que...
2: No, a casa meva no, una mica m'ho he anat fent jo sol, perquè a casa meva no hi ha cap mena de tradició musical. Sóc el primer músic de la família que jo sàpiga.
1: Quines tradicions hi havia, per això, a casa teva? O
2: molt poques, molt poques. Musicalment, molt poques. No, no s'escoltava gaire música. La música l'escoltava jo.
1: I d'altres oficis, o què es dedicaven?
2: Sí, d'altres oficis, sí, perquè, bueno, el meu pare era mecànic, però en qüestió de música he sigut una mica... M'agradava des de molt petit la música. Era com una mena de... És una vocació, això, que no saps d'on te ve, perquè de família no ve.
1: Em vas estudiar filosofia i a través d'una beca vas dedicar 4 anys de la teva vida a estudiar l'obra de Ramon Llull i la figura. Però em consta que vas tenir un desencontre amb el teu director de tesi, que va fer saltar una miqueta els plans pels aires. Això és el primer Marc Egea indomable, és el primer gir de guió...
2: És probable. En aquella època, estem parlant de quan tenia 25, entre els 25 i els 30, en aquella època jo tenia com una dissociació anímica, perquè no sabia si tirar cap a la música o tirar cap a la filosofia. Aleshores, el meu director de tesi m'ho advertia, diu, t'has de decidir, perquè no pots dedicar-te a les dues coses alhora. Demanen molta exigència totes dues. I aleshores, el fet d'estar... Clar, quan vaig acabar la carrera, vaig guanyar una beca, el fet d'estar tants anys allà dintre, a l'acadèmia, potser em vaig cansar una mica.
1: Però el teu director tenia raó.
2: El meu director tenia raó, però a més a més no congeniàvem, tampoc. No congeniàvem. Ell tenia una... De fet, no li agradava Ramon Llull. No li agradava gens. Aleshores... entre això i que estava cansat de l'acadèmia i entre que veia també que per accedir a un lloc en l'acadèmia has de fotre molts cops a colze, finalment em vaig decidir cap a la música i el meu quart va tirar cap allà.
1: Però la música venies també de l'acadèmia? O sigui, vas tenir estudis musicals
2: sí,
1: de
2: perquè,
1: conservatori? O...
2: Mira, quan jo feia la primària, val? Hi havia un... En els maristes. Hi havia un germà marista que era un apassionat de la cobla. I aleshores va muntar ell, allà mateix, en el col·legi, va muntar una escola de cobla, on que hi venien professors de tenora, de tible, de fiscorn i de flabiol. I aleshores jo tenia ganes de tocar el tible. Però el tiple era un instrument molt car, que a casa meva no ens el podíem permetre, i aleshores ell mateix, el germà aquest, que es deia Solsona, precisament, germà Solsona, li fem un homenatge que estem aquí a Solsona, m'ha dit, doncs no et preocupis, perquè mira, tenim un flabiol, me'l va deixar, i vaig aprendre a tocar el flabiol allà mateix, amb un professor que venia. I va ser ell qui em va ensenyar, no només a tocar el flabiol, sinó que em va ensenyar solfeig, també. És a dir, que no vaig anar al conservatori, però des d'aquella escola... Clar. Vaig aprendre les dues coses, l'instrument i el llenguatge musical, també. I després l'harmonia la vaig aprendre a una acadèmia privada pel meu compte.
1: Bueno, llavors, jo em referia a l'academicisme en el sentit de més de conservatori, pla d'estudis i...
2: No hi he passat.
1: Més industrial, ha sigut més aprenentatge de mestratges, diguem, no?
2: No hi he passat i... No és que em penedeixi de no haver passat, però és que tampoc les circumstàncies m'ho van portar cap aquí.
1: I creus que això es nota quan un músic, quan ha passat per un conservatori gran, amb un pla d'estudis molt establert i molt rodat...
2: Sí, sí que es nota.
1: I quan en canvi ve, doncs, profe de maristes o un mestre de... I jo crec que es nota bastant això en la forma de tocar...
2: Es nota i jo penso que una mica la firma pròpia te la crees tu. Sortint d'una acadèmia, una mica s'usa amb una firma de l'acadèmia, no teva. Que aquest és el problema que veig jo ara amb molts estudiants i músics que surten ara d'acadèmies. No?
1: És com més industrial, no? En canvi,
2: segurament.
1: L'altra via és més, sembla més artesana, o no sé, més...
2: És potser el teu programari és una mica més acurat, si tu vols, o els coneixements, poder, però jo penso que està bé que hi hagi el doble component, que t'has de formar, evidentment, però també està bé que tinguis un camí propi, penso. I això se'n diu ser autodidacta, una mica.
1: Clar. Amb 25 anys, doncs, decideixes dedicar tot el teu esforç a la música i a aquest ofici complicat i difícil en aquest país, almenys. Així que anem a veure com et va anar en la següent secció, que es diu Bèstia de càrrega.
0: Bèstia de càrrega.
1: En aquesta part de la conversa parlarem del preu a pagar i dels beneficis també a cobrar en això de dedicar-se a l'ofici de músic amb el Marc Ege, amb qui estem xerrant avui. Descobreixes la viola de roda amb 22 anys, vens de tocar el flabiol. Què et va fer descobrir aquest instrument i per què li has acabat dedicant bona part de la teva vida professional? Com va ser el fletxasso aquest?
2: El fletxasso va ser perquè allà a la facultat anàvem junts en Jordi Vallverdú, àlies Xufo, un gran amic d'infància, que a més va revolucionar el sac de gemecs a Catalunya. Val? Ara ell és professor de filosofia a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Val? I és un investigador reputat sobre robòtica i intel·ligència artificial. Érem amics d'infància, però no amics allò que ens congeniàvem molt, Ens coneixíem de la primària, però vam ser força amics a partir de que ens vam trobar allà a la facultat a fer filosofia tots dos. Bé, ell, com dic, toca el sac de gemecs, el va descobrir aleshores i m'ha dit, tinc ganes de muntar una copla de tres quartans. I jo li vaig dir, què carai és això, una copla de tres quartans? Doncs mira, una copla de tres quartans és una formació antiga, ancestral, catalana, que consta de quatre instruments i tres músics, per això de tres quartans. Val? Dos instruments que els toca un músic, flabiol i tambor, després l'altre toca un sac de gemecs i l'altre una tarota. I a mi em va començar a interessar, com que jo tocava el flabiol, feia anys que no el tocava, però vaig reprendre'l molt intensivament, a més, me'n recordo que gairebé obsessiu, i vam fundar una copla de tres quartans que ens dèiem els músics de Safeu. Aquesta va ser la meva primera formació seriosa després d'intents amb múltiples grups de rock, que tocava guitarra elèctrica, jo, i baix, també. Bueno, i aleshores, a partir d'allà, vam començar a entrar en el món de la música tradicional, i aleshores ell, un dia, m'ha dit, diu, escolta, hi ha un instrument que es diu viola de roda, que la toca un d'aquest món de la música tradicional, i és una meravella d'instrument, m'ha dit, tal, bueno. I aleshores, un dia la vaig veure i vaig dir, efectivament, és una meravella d'instrument. Tinc ganes de tocar-la. Tinc ganes d'aprendre a tocar aquest instrument.
1: Però et va entrar més pels ulls o per...
2: Pels ulls, pels ulls. Pels ulls, sí, pels ulls. I també pel so, Va crear l'atenció les dues coses. I el fet de que poguessis portar una melodia amb un ritme. Perquè, clar, jo tocava el flabiol i el tambor, també. Total, que aleshores ell, a més en Jordi Vallverdú, un xufo, també va passar el primer disc que va fer amb Valentin Clastrier, que després en parlarem, si vols, que es diu, que es deia La Vielle Rue de l'Imaginaire. I entre la meva, el meu impacte visual i sonor de l'instrument i el fet de sentir aquell disc, vaig pensar, jo vull tocar com aquest tio. Vull tocar la viola i com aquest. Val?
1: Perquè pels oients que se situen, la viola de roda és un instrument que poder té 1000 anys, més o menys, de història, no? Que comença en un ambient més culte, passa després a mans de trobadors, inclús de captaires, he llegit, i de juglars, i torna després també al cap dels segles en un ambient més aristocràtic, francès. I després, vull dir, és un instrument que ha passat per tots els periples, que ha anat evolucionant. Mozart ha escrit per viola de roda, Haydn... Bueno, el que era abans el... Com es deia, l'òrgan...
2: La lira organitzata. A veure, anem a desmuntar un mite, que és un mite dels juglars. Els juglars no tocaven aquest instrument, els trobadors, evidentment, tampoc. De fet, els trobadors no tocaven, eren els juglars que tocaven, els trobadors escrivien, no? Alguns eren juglars, també, val? Però no, la viola de roda, a veure, va començar sent un instrument litúrgic.
1: I els captaires tampoc
2: tocaven.
1: Aquí hi ha salsa rossa, aquí els...
2: Era un instrument que es feia servir per interpretar òrganums. De fet, el model que hi ha al Pòrtico de Glòria de Santiago de Compostela, que és del segle XII, és un instrument que el tocaven dos músics, un donava voltes a una maneta i l'altre es tirava uns registres. Allò permetia fer pedals, bàsicament. I després va anar evolucionant, ja amb les cantigues d'Alfons X ja el tocava una sola persona, era un instrument quadrat diatònic, i després... Durant el Renaixement es va fer cromàtic, és a dir, com si tinguessin tecles blanques i negres, en el piano.
1: Mm-hmm.
2: I s'hi va inventar la percussió, el cop de percussió. Val? Bé, aleshores, sempre, anem a dir-ho així, sempre és un instrument que l'ha tocat gent pobra i erràtica, i prostitutes, i, val? I val? Gent pobra. No ha sigut mai un instrument culte. Mm-hmm. A part dels orígens en la litúrgia i després... aleshores, què va passar? Que va tenir un moment de glòria a finals del barroc, en el rococó, a Versalles. I només a Versalles, a l'aristocràcia se li va donar per tocar instruments rústics. Val? És a dir, la cornamusa i la viola de roda. I és per això que hi ha un moment que va durar molt poc, 50, 60, 70 anys màxim, en què hi va haver compositors que van escriure sonates per viola de roda, i altres, i baix continu, i viola de roda, i, per exemple, i cornamusa, o dues violes de roda. Hi ha l'anècdota d'en Chédeville, que era un virtuós, que va adaptar les quatre estacions de Vivaldi per viola de roda. Les va rearranjar. Per viola de roda, o la muset de cor, que era la gaita que es tocava, aleshores, la gaita aristocràtica, diguéssim, Per què? Doncs perquè les quatre estacions eren molt famoses i això va ser un motiu per donar prestigi a aquests instruments. Val? Però després ja està. Quan...
1: Llavors, en el període més clàssic, perquè he llegit que Mozart i Haydn també havien fet alguna peça, és perquè era un instrument portable?
2: No, Mozart no. Mozart té alguna coseta per òrgan mecànic, en deia ell, però...
1: No era la viola...
2: Sí, però no...
1: Sí, com a instrument portable, quan devien viatjar, no era un instrument que s'ajustés a... No. S'assemblés a l'òrgan
2: o... No, perquè, a més, en l'època Mozart ja, aviam... l'harmonia tenia unes característiques que la viola de roda no les podia... Perquè, clar, la viola de roda té uns bordons. Durant el barroc, aquest període que et dic, del rococó, es tolerava el bordó, val? Però de vegades xocava allà el bordó, però a ells els era igual. Sí que en aquella època, en els aristòcrates els anava bé portar aquests instruments a la campinya per fer un ball, diguéssim, a l'aire lliure. Val? Aleshores, el cas Haydn el tenim amb la lira organitzata, que això va ser un invent també molt curiós, que era una viola de roda orga, que el tocava el rei de Nàpols. No em facis dir Frederic V, podria ser. Bé, el rei de Nàpols en tenia una i llavors va encarregar en Haydn que li escrigués unes peces, uns nocturns per lira organitzata. Val, que són molt bonics, es poden escoltar. Vale, però aquestes són les els fets històrics en què la viola de roda ha gaudit d'un moment de ser un instrument culte, val?
1: És a dir, que és un instrument popular.
2: És un instrument popular, tocat per gent pobra, i a més és una mica apàtrida, val? Perquè no, sí que hi ha diversos llocs a Europa on es toca, a Hongria es toca, a Ucraïna es toca, a Galícia, al nord d'Itàlia, al centre de França, però ja està, no? I es toca a molts llocs, ha viatjat molt, perquè ja em diràs tu, des de Galícia fins al nord de França, vull dir que ha fet un camí, el camí de Santiago, probablement, per això hi ha tanta iconografia de l'instrument. Però ha sigut erràtic. I no ha sigut mai un instrument culte, allò de, saps? Que ha gaudit un prestigi, com podia ser el violí, o el clarinet, o, saps? O la flauta, inclús,
1: I tu has desenvolupat el teu propi mètode i la teva pròpia tècnica amb un llibret que es diu Iniciació a la viola de roda, que es pot consultar a la teva web, per exemple, marquegea.com. Mm. En què consisteix? O podries explicar la teva tècnica, en què t'has basat o quina particularitat tens?
2: Mira, tinc un mètode que el va publicar Dinsic, editorial Dinsic, que el vam fer juntament amb en... Bueno, el vaig idear jo, però em va ajudar a materialitzar-lo en Tito Peláez, Arsegal. Què passa? Que en aquella època no existia cap mètode ni a l'estat espanyol. No existia. Eren tots mètodes francesos o anglesos, val? O d'altres llocs, o inclús alemanys. Però a l'estat espanyol no n'hi havia cap. Llavors que vaig pensar de fer-ne un, d'inventar-me jo un mètode d'iniciació en què una mica agafava la tècnica clàssica, la tècnica tradicional de l'instrument, la vaig aplicar allà i vaig posar, sobretot, molta atenció amb el que és la mà esquerra, amb les diverses tonalitats, val? Tocar amb totes les tonalitats possibles, no només amb sol o amb do, val? Sinó tocar amb totes les possibilitats. Així que era un instrument com qualsevol altre, com qualsevol instrument cromàtic, val? Que has de passar per totes les tonalitats. Una mica aquesta era la idea. Després, el que es pot consultar en el web, que aquest és lliure, aquest és una mena de síntesi amb 12 lliçons, val? De una mica tot el que pot fer l'instrument per iniciar-se. I després ja remeto al mètode de Clastrier, que aquest sí que és un mètode ja estratosfèric, de cara al desenvolupament de la percussió d'instrument. Una mica és aquest el concepte. Un va ser fer un mètode que no existia, val? I l'altre ha sigut com una mena de... Fem com un mètode molt comprimit per si tu et vols iniciar en aquest instrument. Només senzilla, val? En què tinguis tot el que tu pots fer d'entrada amb l'instrument i després ja, a partir d'això, passar al nivell de tècnica contemporània de Clastrier. Val?
1: Si haguessis d'escollir, i això és una pregunta una miqueta fora del tema viola de roda, més parlant de Marc Egea, a mi em dóna la sensació que et conec un poquet, però que ets una miqueta Beethoven, en el sentit de...
2: Hòstia,
1: em refereixo com a tipus de música, intento esbrinar o Marcabru. O sigui, veig aquests dos... Però això és una cosa meva, Vull dir, és una cosa meva.
2: Marcabru era molt rondinaire,
1: Vas que tu ets rondinaire. aquí vaig. Però em refereixo a un artista lliure, com el músic alemany, i també geni, també molt fet a la seva, i molt rondinaire, també.
2: No, doncs gràcies, home.
1: I un altre artista, doncs, més, potser podríem dir més mediterrani, en el sentit de Marc Cabru, també que ve d'un origen humil, trobador. Tu has fet coses, o és un... Aquest, el món dels trobadors, és un món que t'interpel·la, o que ja has fet coses. Amb quin dels dos et quedaries com a... Què creus que et defineix més, que t'hi puguis semblar més?
2: A Beethoven o a Marc Cabru? Sí, és una... A mi m'agradaria semblar-me, ni que sigui a la sola de la sabata del senyor Beethoven, perquè allò sí que era una cosa, amb paraules majors, allò. Bé, Marc Cabru sí, per què no? El que passa que, hòstia, Marc Cabru les va passar canutes, també, pobre. Les va passar canutes. Que no, diu que no havia trobat mai cap dona. A veure, sí que m'agrada la llibertat creativa i de no tenir ni clixés, ni, no aferrar-se a clixés. Això és una cosa que no m'agrada gens, ni he procurat sempre fugir-ne, però ben esperitat, dels clixés.
1: Bueno, també tens un to moralista, en el sentit de que darrere de la teva música o de la teva carrera o la teva trajectòria hi ha una moral també d'artista, no?
2: Sí, jo penso que veure un artista ha de saber expressar primer de tot el seu context i segon el que ell pensa del món, no? És una visió del món, un artista ha de tenir una visió pròpia del món. I aleshores, per fer això, doncs cal atendre les conseqüències. I no hi ha més. Mira el cas Beethoven, per exemple. Beethoven no tenia cap mena d'interès en postrar-se davant de res, val? O sigui, era el que ell considerava la seva visió, o sigui, la seva crida, val? Que això és una cosa que no es pot expressar en paraules. És una cosa que es té, és com una mena d'intuïció, un camí a seguir. I ja està. I a vegades, parlant de Beethoven, que m'agrada molt a mi, Beethoven... A veure, era un personatge complex, molt complex. Com a persona, a més, inclús té episodis de la vida que són moralment molt dubtables, dubtosos, val? Mm-hmm. Però la seva música, mira que respira llibertat. La seva música respira llibertat. I una mica es tracta d'això, no? Al final, el teu resultat ha de ser aquest.
1: I amb el pont d'Arcalís, com va ser? Com vas acabar allà? I què recordes d'aquells anys? Perquè realment vau fer molta feina, és un dels grups històrics, diguem, de la música tradicional.
2: Mira, l'origen va ser que estava jo a l'últim any de beca a la facultat i estava en aquell punt de decidir què faig, si música o em dedico a l'acadèmia, a la filosofia. I només va ser que en Jordi Fàbregas em telefonés un dia per veure si jo volia entrar a formar part del Pont d'Arcalís. Evidentment vaig dir que sí, i la filosofia es va acabar allà. La tesi va quedar a mitges, vaig publicar articles, això sí, però allà va ser quan el meu guard va dir cap a la música.
1: Però ells ja havien arrencat, o estan arrencats, o sigui...
2: Ells ja portaven,
1: ells ja portaven anys.
2: Portaven un disc fet i portaven alguns anys.
1: Que aquí a Suïnda
2: no
1: Comarques...
2: Gaires, no gaires anys.
1: Aquí a Suïnda Comarques també hi ha un capítol amb Artur Blasco, que és un dels fundadors, no?
2: I què va representar per mi el Pont d'Arcalís? El primer any del Pont d'Arcalís va ser fer com fer la mili. Val? Perquè llavors te n'adones el que és anar amunt i avall, perquè era un any que... Eren uns anys que encara hi havia molta feina, que els grups feien moltes actuacions al llarg de l'any. I era el cas del Pont d'Arcalís en aquell temps, que estem parlant del 2002-2003. I aleshores allà vaig aprendre. Però aprendre el que és no només a ser un músic que avui ha d'estar aquí i l'endemà d'estar a l'altra punta del país, diguéssim, sinó a nivell humà, i a nivell del que és la profunditat del que representa la música d'un indret concret, en aquest cas dels Pirineus, val? Aprendre tot això per mi va ser un tresor. Aquest va ser el meu aprenentatge, de fet, El Pont d'Arcalís va ser el meu autèntic aprenentatge, va ser en allà amb l'Artur Blasco i amb els altres companys, òbviament, en Jordi, en Quim, en Tito...
1: I a nivell humà, que et refereixes a el que és anar de gira, el treball en equip o...?
2: El treball en equip, òbviament... El fet de que aquella gent portaven molts anys de mili, molts anys a la carretera, molts anys en els escenaris, que eren gent que hòstia, una mica havien inventat el panorama aquest de la música tradicional aquí, i que per mi eren mestres, val? Eren mestres. I llavors jo era allà el jovenet, envoltat d'aquella gent, i amb l'Artur Blasco, ja m'explicaràs tu. I, saps? És així... Aviam, aleshores és quan aprens fent, aprens estant en un projecte així.
1: I en els darrers anys actuals de la teva vida, a part de música, has fet de jardiner, sí. I actualment fas de professor de filosofia en un institut. Quin és l'horitzó de Marc Egea? Què creus que hi ha més endavant?
2: Doncs mira, hi ha un nou ser. Hi ha un nou ser, perquè de fet és el que som, no? Som un continu nou ser, els éssers humans. Què passarà amb la música? De moment, ara mateix, jo crec que ja he tancat una etapa. Crec que he dit molt i no sé si puc arribar a dir més a nivell creatiu,
1: Bueno, has publicat molt, això n'ha de dir que...
2: Sí, déu-n'hi-do. Però ara mateix vull estar un temps... no diré inactiu, però sí sense haver d'estar rumiant què he de fer pel pròxim disc, o... Val? Perquè he tornat a agafar com un impuls cap a la filosofia i m'està agradant molt perquè la filosofia també és creativa i per mi això és important, val? Dedicar-se a alguna disciplina creativa. Per tant, ara estic més en aquest període, un període de descans, una mica de guarec, si vols, eh?
1: Anem a parlar, doncs, del teu país, anem a parlar de Sant Pol, de Sant Iscle, del Maresme, amb aquesta següent part de la conversa amb Marc Egea, que es diu Terra de Marc.

0: Terra de Marca.
1: Bé, tu ets nascut a Barcelona. Uh-huh. A quin barri o on vas néixer de Barcelona?
2: Vaig néixer a la clínica aquesta, la Santa Madrona, que no existeix, això al carrer Aragó.
1: Però, o sigui, ets nascut burocràticament a Barcelona.
2: Sí, sí, sí.
1: Però no és on vas fer els teus primers passos.
2: Em vaig criar a Badalona, en el centre de Badalona. Per tant, jo considero que en aquesta zona de Badalona, justament justa abans de la desembocadura del Besòs, ja és la Maresma. Jo li dic la Maresma, com la, com l'amiga poetessa que s'ha mort no fa gaire, la Teresa Bertran d'Arenys, que li deia la Maresma, també. M'agrada dir-li la Maresma. Llavors jo em considero maresmenc, no badaloní ni barceloní, ni tampoc santpolenc, em considero maresmenc, i a mesura que van passant els anys m'he anat reduint el territori i ara em considero vallaltenc. Mm-hmm. Vallaltenc, la Vallalt, de la Vallalta.
1: Però a Sant Pol i a Sant Iscle hi vas a parar per amor.
2: A Sant Pol hi vaig a parar perquè, per amor, efectivament, i a Sant Iscle també, d'alguna manera. Però a Sant Pol, doncs, vaig passar els moments més meravellosos de la meva vida, per dir-ho així, a Sant Pol de Mar.
1: Sant Pol de Mar.
2: En aquella època tenia un peu a Sant Pol de Mar i un altre al Pirineu, perquè estava en el Pont d'Arcalís. I, per tant, eren dos llocs geogràfics on m'hi sentia acollit, en els dos llocs, no? Mm-hmm. I a nivell de tot, a nivell de terra, a nivell d'aigua i a nivell de paisatge, a nivell allò translúcid, paisatge translúcid. Un de mar i l'altre de muntanya. Però tu ho has dit al principi, la muntanya una mica t'enclota, no?
1: Sí.
2: Però l'Artur deia una cosa, l'Artur Blasco deia, la gent de muntanya té una mirada enllà, perquè pot veure tots aquests esfumatos, aquesta...
1: Una part imaginativa, no?
2: Sí. I en canvi, l'horitzó del mar et permet un altre tipus de... Tu ho has dit molt bé, aquell, com una sensació infinit, no? Mm. Aleshores, després vaig pujar una mica més amunt, parlo de la Vallalta, seguint de Sant Pol, comença la Vallalta, passa per Sant Cebrià...
1: Estàs definint el teu país, la teva polis grega, diguem. Sí. Seria Sant Pol fins a la Vallalta,
2: fins a Sant Iscle, que és on és el promontori de la Vallalta. Mm. Després, que és terra de maduixes, aquella, terra de molt bones maduixes, a més. Va, la Vallalta arrenca a Sant Pol, puja per Sant Cebrià de Vallalta i continua per Sant Iscle Vallalta, que és el lloc més alt, que és allà on m'hi estic ara, val? A la porta del Mont Negre, que això és important, tens el Mont Negre davant com una mena de, com dir-ho, de, no d'horitzó, perquè no ho és, però ja tens el mar com a horitzó, però sí de presència, no? Mm-hmm. Una presència com sagrada, que la tens allà. Mm-hmm. Tel·lúrica. I llavors de Sant Iscle baixes cap a Arenys amunt i després cap a Arenys a mar. I pots tornar a donar la volta. És com un cercle. Val? Claro. Això t'ho dic perquè hi tinc relació amb els dos pobles que estan encerclant, diguéssim, Sant Iscle, que són Arenys a mar, val? On tinc una altra banda i també treballo a l'escola de música d'allà, i Sant Pol. O sigui que una mica aquest és el territori. Mm-hmm. Que m'estimo i entre mi sento ara mateix vinculat, i vinclat, les dues coses.
1: Bé, anem a tocar junts aquí a l'Estudi Jazz amb Marc Egea. Passarem a la sala de concerts i tocarem aquesta sardana curta de Sant Pol de Mar. Per cert, no hem tocat la viola de roda. No. Podries fer una petita mostra de com sona aquest instrument del hem parlat, perquè no ho hem... Tenim la viola de roda aquí.
2: Tocar amb tu amb un piano blanc és tot un honor.
1: És un xoc estètic, una viola de roda i un piano blanc, però pitjors coses hem fet en Swing de Comarques, al podcast.
2: I tant, d'això es tracta.
1: Sí, ara mateix el Marc Egea té la viola de roda a les mans.
2: Això és millor veure que no sentir-ho, però perquè ens fem una idea, hem de dir que hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb les rodes. Diu viola de roda perquè la roda fa sonar les cordes, com si fos l'arquet d'un violí. Mm. És un instrument de corda fregada. Molta gent es pensa que és d'aire. No és d'aire. És corda fregada, val? Com un arquet, com un violí, un cello, una viola, un contrabaix. Llavors, si jo passo la roda per la corda, doncs què passa que sona? Val? Llavors hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda, que són els bordons. Aquí tenim un bordó de do. Després hi ha una altra que es diu la trompeta, que és el que fa la percussió. I la melodia, que la toco mitjançant un teclat que tinc aquí. Aquest teclat el que fa és... Cada tecla toca, és una tangent que toca les tecles i fa notes diferents, una escala cromàtica.
1: Perquè quantes octaves tindria? O...
2: Dues i mitja. Octaves. Aquesta dues mitja és una viola de tenor. I després hi ha unes cordes, que se'n diuen les simpàtiques, que aquestes no estan en contacte amb les rodes, sonen per simpatia, val? Com tenien els violins abans, el violino d'amore, que tenia cordes simpàtiques, no? Que les van treure, però... Aquí queda una cua, aquesta cua.
1: I això li dona la caixa de ressonància?
2: Això li dona la corda simpàtica.
1: Ah, vale. O sigui, clar.
2: Està afinada amb sol, en aquest cas en tinc aquí una afinada amb sol, aquesta corda és amb sol... sona, re, també, Oh, també, ho veus? Sona la simpatia, no? Diu... No sé, vols que toqui alguna cosa?
1: Sí, algú...
2: Algú sí. Breu, mira, ara li farem un homenatge a en Patrick. En Patrick és un alumne molt especial que tinc, que és un senyor de Bèlgica, que té 80 llargs, 80 i pico d'anys, i que sempre que ens trobem, doncs, bueno, toquem una mica junts i després ens fotem una bona birra belga, Patrick Jacques. Ell té una casa a Gósol, amb la Nené, la seva dona, i de tant en tant ens trobem, i és una persona formidable que m'estimo molt, i llavors va escriure aquesta cançó que es diu Carrousel avec Limonaire Imaginaire. És breu i la tocaré per vosaltres, no?

0: Bravo. Bueno, tornem a la Terra amb una sardana curta de Sant Pol de Mar que interpretarem ara aquí a l'estudi amb el Flaviol, Marc Egea i jo, Eduard Gené, al piano. Què em pots dir d'aquesta peça? És molt senzilleta i molt maca. Vull dir, és una cançó...
1: Doncs mira, tan senzill com que un dia anava a comprar el pa a Can Grimal, que és un forn de pa de Sant Pol, i em va venir al cap aquesta melodia i vaig pensar, mira que bé, i la vaig escriure, i ja està.
0: Bueno, és quan surten les millors cançons, sí. A vegades, les millors idees. Bueno, moltes gràcies, Marc, per aquesta conversa tan il·lustrativa.
1: Ha estat un plaer, per part meva també, estar aquí amb tu.
0: Això és tot, a Swing de Comarques, així que anem a fer música plegats en directe a l'estudi i fins la pròxima.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
3: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.

0: La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebecca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: L'hora del podcast.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps. La jornada ha transcorregut amb pocs incidents destacables, això sí, el SEM ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 també ha rebut 81 trucades. A banda, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans justament de l'eclipsi. Segons els efectius del SEM, podria haver patit un cop de calor que hauria desencadenat la parada cardíaca. Malgrat els intents de reanimar

0: no s'arriba a poder fer res per salvar-li la vida. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a la mobilitat, durant l'eclipsi, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. De la seva banda, l'R15, també, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, ha registrat també 1.600 validacions d'anada i tornada, lluny de les 1.000 diàries. I en plana política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. L'accident es va produir poc abans de 11:45 de la nit i per causes que encara s'investiguen, el turisme i la motocicleta van topar i el cotxe es va incendiar, tot i que el foc es va apagar abans de l'arribada dels bombers.
1: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la Peseta de Vilaseca, que deixa un carril tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la Bevina a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del Col·legi, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació a la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres.

0: metres, l'ocupació mitjana passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar la conferència a un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal

0: de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
1: Notícies en xarxa.
2: Hey, I thought it was all over.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Les vacances passen volant. La Veu les fa sonar. La Veu, la ràdio del teu estiu.

Imagina que no t'escoltes, que et diu vens a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a blancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar a tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
2: Town. There's a room, baby.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. En mobilitat, la P7 concentra les principals incidències en sentit Barcelona. Hi ha 8 quilòmetres i mig de retencions entre Granada i Olèrdola, 5 quilòmetres entre Gelida i Subirats i 3 quilòmetres de trànsit intens també entre Vilanova del Vallès i Montmeló. A banda, un accident a la P7 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit Barcelona, amb també un carril tallat. En sentit Tarragona, també un incendi de vehicle provoca retencions importants en aquest punt. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que al juny, i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un 1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Paral·lelament, també el Meteocat ha actualitzat l'avís per calor intensa, vigent des d'avui les 2 del migdia fins al divendres a les 8 de la tarda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I el govern espanyol reunirà telemàticament avui els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït fins a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I els agents rurals van interposar 29 denúncies durant el dispositiu especial de vigilància dels espais naturals desplegat entre el 10 i el 12 d'agost a motiu precisament de l'eclipsi solar total que es va viure ahir a Catalunya. La majoria de les sancions estan relacionades amb la circulació motoritzada. I, de fet, un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. De fet, un noi va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre sanitari. I els bombers han donat per controlat avui l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, segons han informat en un missatge a xarxes. Protecció Civil va demanar en un principi, el dimecres ahir a la tarda, el confinament de la població i cap al vespre es va enviar un segon alert per aixecar aquesta restricció. Segons van informar els agents rurals, el foc va cremar almenys una superfície de 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit de Montmell-Marmellà. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques, a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: moltíssima gent que ve, i al final dius, és que ja he d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
1: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi, i bueno, aquí estic.
2: Doncs escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'Infocat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
3: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
2: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
4: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
2: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
3: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
2: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
3: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
5: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
2: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
3: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
2: Esports Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
6: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
2: El control de so Lluís Sánchez, coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ja al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
3: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
2: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
8: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 9:45 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i un han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol, 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central, 5, a Girona, 14, Lleida, 6, Camp de Tarragona, 18, Barcelona Metropolitana Sud, 6, Terres de l'Ebre, 3 i el Penedès, 2.
2: L'única nota

0: L'alternativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
1: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi en la tornada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
3: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar.
2: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
4: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
5: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer, se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
4: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
4: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
7: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
6: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llull.
8: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
9: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest matí i fins que surti l'eclipse.
10: Sí, es que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban la ruta, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. Y aquí estamos pasando el día.
8: El moment es va anar apropant. I de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
11: No, o sigui, al contrari. M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
8: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
0: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
12: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle, i és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
13: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
14: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos.
15: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
12: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre, amb una cobertura de més del 99%.
0: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total, que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
16: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
4: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
0: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
4: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
17: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
18: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
17: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
0: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
4: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
0: Olot FM, Roger Isern.
19: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
20: Tu et vas adaptar? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenir molt recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
19: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
0: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
4: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
4: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
0: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
4: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros.
0: Passen 2:45, ens situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
1: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
21: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'un milió d'euros.
0: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
22: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
23: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
22: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xeugí i Botella.
24: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
25: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
24: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
0: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
2: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
3: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
2: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
0: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra previst per dissabte per motius de salut.
4: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
5: Maria del meu cor, que desgràcia et, que em faràs si tingués de jo.
0: 8 minuts i 2 quarts de 3, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
4: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
6: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
0: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
6: Y ahora sin ti ya no vivo.
4: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
6: Vivo, vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
0: Doncs amb Malú arribem als esports. Porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff en ple eclipsi solar.
7: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3-1. Dianes de Patrick Jarro, Claudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
9: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
7: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
26: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies el ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
7: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea. Un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, Lagerenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, ha signat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de Primera Federació també van jugar a partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep Maria Gené, parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
8: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Avaluarem el treball a la competició feta al torneig històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc, i a partir d'aquí doncs seguirem avançant.
7: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistué disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcoatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
0: Doncs gràcies a Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
14: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
12: Salut activa.
15: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti el monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc, per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:15.
16: No.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
17: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
18: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
19: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
20: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi i, bueno, aquí estic.
0: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
4: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
21: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
4: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
4: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
22: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
4: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
0: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
7: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
0: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
4: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
0: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
23: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
28: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral, i aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
23: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
28: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
23: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
0: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
2: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
5: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
3: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
4: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
6: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
4: En unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
4: La paeria destaca el civisme, la fluïdesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carles Serrano.
8: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
9: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
8: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Lleida de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
11: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
12: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
11: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
0: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
13: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
14: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, pues, vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però sóc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa... Pues...
13: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
15: Pues acaba de començar encara, sí? O sigui, hi ha una taca molt petita,
13: sí.
15: I cada cop pues, molt lentament se va fer més gran.
13: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí hi va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
0: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
16: Notícies en xarxa.
0: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
4: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
0: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i el vespre a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès.
4: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
24: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
25: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
24: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, El parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
0: I us ho diem en titulars. En punt 3:45 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
4: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
4: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
0: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
4: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
0: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
4: El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
0: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
10: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
17: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
10: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
0: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
18: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
0: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xeugí Botella.
1: Les Salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
7: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
1: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
0: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans. Cobra portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
19: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
20: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
19: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
0: I amb postres, vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
21: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
22: Maria del meu cor, que desgràcia et, que em faràs si tinguet i ho tindria tu.
0: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
4: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
22: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
0: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
22: Y ahora sin ti ya no vivo.
4: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Caproig.
22: Miro la vida en color y tú en blanco y negro.
0: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
26: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patrick Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
27: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se
2: les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
26: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
3: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
26: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
5: Que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
26: També comencen les proves mèdiques a l'Espart Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jalvis Tué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'endemà de l'esperat eclipsi de sol total, que ja ha passat a la història de Catalunya, ens permet fer balanç d'una jornada festiva i molt moguda. I és que el fenomen va plegar milers i milers de persones arreu del territori i va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions. A més, el servei

0: Per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: Encara a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al Pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien en el marc de les festes de la població. Els investigadors van detenir aquest dimecres el presumpte autor a la capital del Segrià i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tremp, acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. I un home de 78 anys ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Els fets s'han produït poc abans de les 10 del matí, quan la víctima estava dins de l'aigua i ha patit una indisposició. Tot i que els seus mateixos acompanyants l'han tret de seguida i han avisat els serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països i reclamat per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal. L'home, que s'amagava al districte de Sants des de mitjans del 2025, comptava amb l'ajuda de col·laboradors que li proporcionaven documentació falsa, transports i protecció. El detingut havia fugit de Bèlgica, on l'esperava una condemna de 15 anys de presó. En el moment de la detenció, duia 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'Audiència Nacional ha ordenat el seu ingrés a presó i serà entregat a Bèlgica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: A continuació podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: La Generalitat ha anunciat que retarda l'aprovació del Pla Ter, el pla que traça com ha de ser la implantació de les energies renovables a Catalunya. Ho fa després de que moltes veus des de diferents sectors i arreu del territori s'hagin manifestat en contra del pla. 290 municipis s'han adherit a un manifest per mostrar el seu rebuig i volen constituir-se en associació per tenir més força i obligar el govern a rectificar. Sobre tot això en parlarem amb en Ferran Miquel, que és una de les persones afectades per el Pla Ter a Sant Joan, si no l'única. Hola, Ferran.
5: Hola.
4: Ho dic bé, això? Ets l'única? O... Bueno, tota la gent de l'entorn hi estaria afectada, però sí. Em sembla que els camps estan molt a prop del reixac.
5: No, sí. Nosaltres veiem afectat la nostra activitat i, evidentment, és una activitat que fa 30 anys que existeix i ara arriba un nou projecte, un nou pla, que pot ser que si es estirés endavant, doncs evidentment nosaltres hauríem de plegar.
4: De fet, pel que veiem a les manifestacions i a la gent que alça la veu contra el Pla Ter, justament és un perfil ecologista o d'estima la natura, vull dir, en el vostre cas és així, no?
5: No, efectivament, no sé, jo dies enrere vaig fer un escrit d'opinió que es va publicar al Ripollès, no sé si la gent l'ha llegit o pot recuperar. En realitat explicàvem els nostres orígens i per què un bon dia vam decidir rehabilitar una casa que portava més de 15 anys abandonada, que vam haver de començar pel sostre i acabant pels terres per iniciar una activitat en el territori que creiem que era necessària i perquè, de fet, durant molts anys el govern ens demanava a la gent del món rural que es mantingués en el territori. El que calia era preservar el territori, el paisatge, les activitats agràries i ramaderes i a més el turisme rural, no sé si la gent ho sap, va néixer per fixar la gent al territori, perquè evidentment hi havia moltes cases que ja quedaven deshabitades perquè l'activitat agrícola ramadera ja no funcionava i va ser una sortida, doncs, per la gent que tenia rendes agràries. Nosaltres no teníem rendes agràries, però vàrem aprofitar l'oportunitat, de fet, anar a viure fora el poble. Ens feia gràcia rehabilitar una casa històrica amb més de 700 anys d'història, també ens feia gràcia. No solament hi veiem unes parets, uns murs i una casa antiga, sinó que hi veiem

0: la possibilitat d'iniciar un negoci nou.
1: En aquella època entenc que fins i tot es podia veure això com a contracorrent, no? És a dir, en el seu moment molta gent de pagès se'n va anar a viure al poble per les facilitats, no?
0: Sí, sí.
1: I en aquest cas vau fer al revés, que ara sembla una cosa lògica, perquè ara és una cosa que es busca i les masies van molt buscades, però en aquella època no era així, no?
0: No, sí, sí, era ben bé així. O sigui, la majoria de pagesos, que eren gent de la meva edat i alguns més grans, ja van començar a comprar cases i pisos al poble pensant en la seva jubilació. I nosaltres vam fer completament al revés. I, de fet, vam anar a parar una casa que havia una casa històrica que havia, com he dit abans, que havia quedat buida a raó de que la gent que hi vivia s'havien anat a viure a Sant Pau de Segúries. O sigui, havia deixat l'activitat ramadera per anar a viure a Sant Pau de Segúries. En fi, sí, anàvem una mica contracorrent, però en realitat era... O sigui, comprar el reixac va ser una casualitat, i aquesta casualitat, quan va haver l'oportunitat de comprar-ho, que de fet no ho teníem pensat, però les coses van portar a comprar aquesta masia, doncs amb la Carme nosaltres l'any 81 vam fer un viatge llarg per al nord d'Itàlia, per Suïssa i per Àustria. I és en una època no teníem diners i era la tardor i viatjàvem amb una tenda de campanya. Evidentment vam passar molta fred, o sigui, el primer dia vam passar una fred acollonant, i allà vam descobrir les cases d'hostes. O sigui, les cases d'hostes eren cases particulars que t'oferien allotjament, o sigui, tu comparties l'allotjament amb els propietaris per uns preus econòmics. També vam veure que era una manera de crear, com ho diria jo, de crear allotjament en un lloc que cap hoteler invertiria. O sigui, en pobles petits, en pobles del Tirol, evidentment sí que n'hi havia d'hotels, però en realitat els hotels per nosaltres tampoc eren assequibles. Però aquest tipus... I allà vam descobrir el turisme rural. I, evidentment, el dia que vam comprar el reixac, vam dir, bueno, ara es podem dedicar a això, i ho vam fer. I la cosa ens va anar tan bé, i en vam parlar tant que es anava tan bé, que va resultar que encara fa poc, ara fa temps que no miro les estadístiques, però segur que s'han mantingut, perquè ara de llicències de turisme rural ja quasi bé no se'n demanen, perquè hi ha altres fórmules que són molt més senzilles. I Sant Joan de les Abadeses, nosaltres vam ser els primers, i dic que fa poc era la tercera població de la província de Girona que tenia més llicències de turisme rural.
1: A nivell, a nivell de proporcional o absolut?
0: És no, absolut. De número real de llicències, Sant Joan de les Abadeses, després de Vilademuls, que no sé si coneixeu Vilademuls. Vilademuls és un territori gran al Pla de l'Estany que no té nucli urbà gran, té molts nuclis urbans petits, i clar, aquí hi ha moltes masies i aquí hi ha molt turisme rural, i l'altre és el d'aquí al costat, la Vall de Bianya.
1: Abans has dit que el Plàter, per tornar al tema, amenaçava o matava aquest estil de vida que havíeu creat o de negoci. Explica'ns exactament com us afecta, què és el que diu el Plàter.
0: Bueno, en el nostre cas exactament es posa un camp fotovoltaic a davant de casa.
1: A quants metres estem?
0: No, a tocar, o sigui, nosaltres tenim un camp que de fet no en som propietaris, perquè el seu dia quin era propietari no va voler vendre perquè volia tenir una activitat ramadera i volia continuar amb aquella activitat ramadera. Actualment aquesta gent ja no tenen activitat ramadera, però sí que tenen uns llogaters que han continuat amb aquesta activitat. Per tant, i qui realment arregla el paisatge, l'activitat que hi ha. I davant de casa, els camps de davant de casa, que són que és el gaudi, és el nostre producte, és el paisatge. Mm-hmm. Què venen a fer la gent? A gaudir de la tranquil·litat, del paisatge, de l'entorn, i, evidentment, el fet de tants anys allà, doncs allò és un paisatge immillorable, mm-hmm. i la gent ven a casa nostra venen per això. Mm-hmm.
1: Per entendre-ho, per tant, les plaques es posen en un camp que ara està funcionant. Això és compatible amb l'activitat agrícola?
0: Sí, bueno, aquí aquest país és compatible tot. Resulta que hi ha una gent que des d'un despatx a Barcelona ha decidit que posar les plaques davant de casa meu. De fet, el primer moment que jo em vaig entrar d'això, el que vaig fer, vaig aixecar cada dia a les 6 del matí i mirava la incidència del sol a l'entorn de casa meu. I, evidentment, aquest camp de casa, que està enfonsat en una vall extraordinària, que és la vall del torrent de Coll del Pal, que és l'inici, queda molt enfonsada. Quan a les 6 del matí, això era a principi de juny, quan a les 6 del matí ja tocava el sol, el que diem soleil amunt, a Sant Joan de les Abadeses, a la plana del Reixac, i entrava a les 9, 3 hores més tard. I a la tarda marxava 3 hores abans de que es pongués. No, i van decidir posar-lo allà. Per què van decidir posar-ho allà? Perquè sempre hi ha interessos. No, en el fons, i em sap greu dir-ho, però em fa molta ràbia això, que en el fons d'un projecte sempre pensin en els mateixos. Per què han triat les planes del Reixac? Doncs han triat les planes del Reixac perquè a la punta de la plana del Reixac hi ha una central d'Endesa. Endesa, sí. Aquesta central, a base, era la central de Can Benet. O sigui, era una central elèctrica de gent de Sant Joan de les Abadeses. Però al llarg dels anys doncs ha passat a una multinacional que tothom ho sap, quan un té una variandesa no sap on ha d'anar a trucar, perquè són una gent de fora, de Ripoll, no són del territori, i resulta que volen afavorir aquests, que són els que...
1: Això és perquè les plaques es connectarien en aquella central que per poder...
0: El gran problema dels camps fotovoltaics també és com treus l'energia. Si ja tens una central que treu alta tensió des de la mateixa central, evidentment que... I el que pretenen és afavorir aquests. Bueno, encara us diré més. Hi ha una altra zona del terme Sant Joan que està afectada per aerogeneradors. Sant Joan no crec que faci
1: gaire vent.
0: Però tu et mires el plànol i mires... què passa en aquesta vall. O sigui, han afectat, diguéssim, l'espai on passa la línia d'alta tensió d'Estabanell i Païssa. O sigui, és aquí a la Girona, o sigui, és aquesta línia que passa per aquí a la Girona, que puja a dalt a la Collada, al Pla d'Estrangul, i tira cap a Vallfogona i per anar-se'n a Granollers o no sé on. Per què han posat això? Doncs perquè hi ha una línia d'alta tensió on s'hi podran connectar. Jo no crec que hagin mirat si fa vent o no, però en realitat allà hi ha uns propietaris que també es veuen afectats per això.
1: Potser, no sé, ara vaig a fer d'advocat del diable, però potser no és tanta mala fe de dir anem a afavorir aquest, sinó que hi ha una necessitat a l'hora de posar les plaques de fer-ho aquí, i també hi ha el fet aquest de que estem tan enrere respecte a altres territoris amb energies renovables, que ho han fet a correcuita, ho han fet ràpid i sense pensar, justament pel que deies de que les planes d'allà al Reixac no hi toca tant el sol. Vull dir que a nivell lògic seria poder 200 metres més enllà seria més interessant, sí. Tot i que tu tampoc ho voldries i tampoc
0: no
1: voler-ho pels teus veïns, exacte.
0: No, clar, no vull per ningú.
1: Però vull dir que potser no és tanta mala fe, sinó pressa i fet mal fet, no?
0: Sí. No, a més, hi ha una altra cosa que jo crec que ho han pensat amb els peus, en el sentit de dir, escolta, els boscos estan avançant d'una forma accelerada totalment. O sigui, aquells espais que eren pastures i les del Soler, Soleil, que no són camps de conreus i que no sé què, ja han avançat els arbres que hi fan més nosa que servei i que a més és un perill perquè aquests boscos no els manté ningú. I, no sé, per exemple, a casa tenim un bosc i hi ha un espai que seria collonut per fer això i suficient espai perquè no es malmetés el nostre paisatge i perquè és el lloc on jo havia mirat de posar les nostres pròpies plaques. Però al final que he anat per lo senzill, nosaltres fa molts anys que som de la cooperativa Som Energia perquè hi creiem en la transició energètica i ens és més fàcil pagar Som Energia les plaques i tenir-les, si les han posat a Andalusia, doncs les tenen a Andalusia, entereu? Però evidentment ara aquestes plaques com a particular tampoc les podria posar perquè estan més de 100 metres de casa meu, de la casa, i ara el plàter diu que es poden posar a 50 metres. O sigui que tot molt malament.
1: Tinc entès, l'Ajuntament va fer una reunió amb els propietaris afectats. Entenc que en aquest cas eres tu...
0: No, molta gent, sí? Evidentment. No, perquè afectat i està pràcticament tot el terme, tot el disseminat de Sant Joan està afectat. Sobretot tots els propietaris que estan a Soleil amunt o Soleil avall. I els del BAC també, eh?
1: Jo havia entès que Sant Joan, en general... si tu mires el mapa del plàter, hi ha molts pocs colorets allà, vull dir que són zones molt concretes, no?
0: No, hi ha dos colors, o sigui, hi ha les zones prioritàries, que és el que m'ha tocat a mi, i hi ha les zones favorables, que s'hi podria instal·lar si els propietaris ho volen fer.
1: És a dir, en el teu cas no pots triar.
0: No, en el meu cas no puc triar, a més no ho puc evitar. Perquè com que no sóc propietari del camp, doncs evidentment estic sotmès a la decisió que faci el propietari del camp.
1: I el propietari ja has parlat i tens...
0: Sí, no, el propietari no li interessa, o sigui, són gent gran però bueno, són aquelles coses que avui no li interessa al propietari però demà als seus hereus li pot interessar.
1: Perquè suposo que deu haver una compensació per l'amo del terreny, no?
0: Bueno, imagineu-vos està clar avui que els ramaders que tenim a Sant Joan no són del territori, són pràcticament tots de fora, lloguen aquests espais per la seva activitat, per crear farratges, i en realitat no poden pagar gaire d'això, o no paguen gaire perquè no hi ha demanda, o sigui, poder Sant Joan hi ha 20 ramaders com a molt.
1: Per tant, que és més interessant vendre sol que vendre farratge.
0: Bueno, no, és igual, jo no volia arribar a aquesta conclusió, però és de sentit lògic.
1: Per tant, que en aquestes zones, en la teva, per exemple, en aquesta que està tocada a la teva casa, tu no podràs escollir, la resta sí que depèn de la decisió del propietari. No?
0: Sí,
1: que no són...
0: o sigui, de fet, van convocar molta gent i per unanimitat, pràcticament, l'assemblea que es va crear aquell dia, no sé, hi havia la sala de plens de l'Ajuntament plena, de molts propietaris de Sant Joan i de fet, tothom, es va expressar a favor d'això. I l'Ajuntament va dir una cosa clara. De fet, s'ha de complir amb una quota de potència elèctrica i, en realitat, seria... les planes de casa fan 10 hectàrees i juntament amb les de l'Urgell, que també estan afectades perquè és la mateixa plana. Doncs... hi ha 10 hectàrees de terreny, amb 4,2 hectàrees ja es compliria amb la potència. Aquestes 4,2 hectàrees l'Ajuntament diu que entra a la cooperativa energètica de Sant Joan.
1: Som l'energia, de l'energètica, sí.
0: Sí. les iniciatives de, en els teulats de propietat municipal. Sí. Més les iniciatives privades en alguns teulats ja es compleix amb això. Per tant, ho podrien retirar, i l'Ajuntament deu haver fet al·legacions en funció d'això. Podrien retirar l'afectació del camp de casa meu i deixar que qui ho vulgui fer en les zones no prioritàries ho pugui fer, ja està. Si algú es vol dedicar a això i guanyar-se la vida fent energia en vez de cuidar els prats i les zones de pastura i els camps agraris, doncs esclar, evidentment el sol surt per tothom i tothom pot fer el que vulgui en aquest món.
1: Bé, és un tema complex, no?, perquè hi ha aquesta part de la necessitat de posar-se al dia amb la generació, no?, que durant molt de temps no s'ha fet aquesta feina, i hi ha la part personal i privada de les afectacions que això pot tenir, no?, és complexa, no?
0: No, només hem de rumiar una mica quin territori volem, no? Si durant dècades hem intentat preservar el territori i hem fet que la gent es mantingués en el territori, que no es despoblés el territori, ara, perquè sí, i no estem en contra de les noves energies, però pensades d'una altra manera, ara volem que els nostres camps, els nostres prats i les nostres muntanyes s'emplenin d'una activitat nova perjudicant activitats anteriors com és la nostra i com les de tots els ramaders i agricultors que hi ha al territori, que vingui una gent de fora, i em sap greu dir-ho així, una gent que no sabem ni qui són, i quan els hem de trucar no es posen al telèfon, aquests no ens preservaran pas el territori. Qui realment preserva el territori és la ramaderia. I per tant, ara volem canviar de model, no sé, no té cap sentit. I per tant, crec que ja tu has dit no sé quants ajuntaments, 200 i
1: pico, 290, gairebé 300.
0: 300 municipis de Catalunya, que és el 30% dels municipis de Catalunya, s'han plantat davant d'això, és perquè aquests tenen consciència del territori que volen, no volen malmetre el territori. I per què passa això? Perquè quin és el punt on es necessita l'energia? L'energia es necessita a les grans ciutats, i sempre pringuem els mateixos, els de l'extraradi, els que tenim males comunicacions, els que no mai pensen en nosaltres, els que quan han de fer inversions de comunicacions sempre som els últims. O sigui, en realitat encara no ens ha arribat la fibra òptica de les empreses majoritàries. I ja ho volem xafar-ho tot, quan, bueno, de fet, sempre estan en contra dels mateixos.
1: Hem començat explicant que la Generalitat ha anunciat que retarda aquesta aprovació del Plater. No sé si tens confiança en que alguna cosa canviï o simplement ara tiren pilota endavant i d'aquí uns dies...
0: Bueno, mira, el fet de que el govern... de fet, aquest és un projecte que no s'ha pas fet en 2 anys, És un projecte que segur que ja ve de la legislatura anterior. Bueno, estic convençut i ho sé. I ara, doncs, clar, s'ha presentat i s'han trobat amb aquest problema. Evidentment, tothom es queixa i per això l'ajornen. Volem què passarà. Ojalà tinguessin consciència i s'ho replantegessin. I, evidentment, es pot fer d'una altra manera. Hi ha tants espais no útils en aquest país que podrien, sí, podrien posar aquestes plaques, però com que no s'hi poden fer extensions de 10 hectàrees, les grans multinacionals, els grans inversors en aquest aspecte, no posaran 20 plaques, que són les que jo necessito a casa. En posaran 20.000.
1: Hi ha altres alternatives que hi ha, no? També turbines com la de Llobet, que es va deixar perdre i que ara hi ha la idea de recuperar-la, o d'altres que...
0: Sí, clar.
1: Que es podrien nacionalitzar, potser d'alguna forma, si és una cosa estratègica l'energia, no?
0: Tot dependria, si el Plater afavorís les cooperatives locals i les inversions del territori, seria una altra cosa. El Ripollès encara tenim productors d'energia elèctrica que són del territori, però no, amb aquests no hi compten.
1: Doncs, Ferran, moltíssimes gràcies per explicar-ne tots els detalls d'aquest plàter, de com us afecta i per fer-nos reflexionar. Moltíssimes gràcies.
0: Va, de res, gràcies a vosaltres per donar-me veu.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. I aquesta setmana la Generalitat ha publicat un nou mapa de mercat residencial tensionat que ha passat d'incloure 271 municipis a incloure'n 302. Per una banda, hi ha 22 municipis que ja no compleixen les condicions per considerar-se tensionades, i tot i que moltes veus defensen que això ha sigut gràcies als topalls del lloguer que permet aquesta mesura, se les ha tret del mapa. Per altra banda, 53 localitats passen a ser considerades zones tensionades i per això el govern les inclou a partir d'ara en aquest llistat. Doncs bé, entre aquestes noves localitats hi ha Sant Joan de les Abadeses, cosa que no ha sorprès gaire, ja que qui més qui menys coneix alguna persona que fa molt temps que busca pis de lloguer a Sant Joan i no en troba o són cars. En tot cas, justament ahir vam parlar amb l'alcalde Ramon Roquer sobre aquest tema i avui us ho portem aquí.
1: Bé, Ramon, doncs ahir es va publicar aquesta llista més ampliada de municipis declarats en mercat d'habitatge tensionat. Sant Joan és una d'elles. No sé si és una cosa que sabíeu, que esperàveu, que volíeu.
2: No, nosaltres no ho sabíem, i la veritat, el fet que s'hagi declarat Sant Joan mercat residencial tensionat, sota aquesta declaració podem parlar d'aspectes positius i de no tan positius, avantatges i inconvenients. És a dir, Sant Joan té un problema d'habitatge, fa temps que ho diem, per això l'Ajuntament vam redactar primer doncs, un informe, un primer projecte d'habitatge buit, després un de mobilització d'aquest habitatge, i després de tota aquesta feina el que sí hem pogut constatar és que és molt difícil incentivar l'oferta. Sant Joan té un problema d'oferta. Degut a això, els preus últimament s'estan apujant molt. Per tant, per una banda, el fet d'entrar doncs, en aquesta llista fa que sigui encara més difícil crear oferta, perquè aquells petits inversors que estaven treballant últimament per poder posar habitatge al mercat de lloguer, pot ser que bé, que ara vegin doncs, que aquests lloguers no compliran amb les seves expectatives. Però, per altra banda, també estem veient doncs, aquests últims mesos com estan pujant d'una forma ràpida, accelerada, els preus dels lloguers, i això tampoc ens ho podem permetre. A Sant Joan, la gent de Sant Joan no pot pagar determinats preus de lloguer. De fet, aquells que hem entrat és perquè s'ha demostrat, i això es fa amb números, de que el lloguer passa a ser més del 30% de la renta de les persones. Per tant, això constata doncs, que a Sant Joan també hi ha un problema important amb l'habitatge. En tot cas, hem de veure com mobilitzem l'oferta, com ho fem per posar habitatges al mercat. De fet, a Sant Joan en aquests moments hi ha dos projectes importants. N'hi ha un que ens ve des de l'Ajuntament amb la rehabilitació de la caserna Guàrdia Civil per crear aquests nous habitatges. I, per altra banda, també tenim algun projecte privat que pretén en els propers anys crear un volum important d'habitatge, i això podria fer-nos tornar en una situació una mica més estable. Bé, en això estem, i veurem doncs, com evoluciona tot després d'aquesta declaració.
1: Mm-hmm. Això afecta, em sembla, persones que tenen més de 5 habitatges de lloguer. No sé si heu pogut parlar en aquests darrers mesos i després també després de la notícia amb algun d'ells, amb algun d'aquestes persones que tenen habitatges.
2: Sí, evidentment estem parlant de grans tenidors, però estem parlant de persones que poden arribar a tenir doncs, aquests 5 habitatges, i hi ha moltes persones que acumulen aquests 5 habitatges, i tot i que no són grans empresaris o del sector immobiliari, sí que a Sant Joan tenen doncs, aquest volum de 5 habitatges. Per tant, sí que afecta a molts privats, a propietaris d'habitatge, que en aquest cas doncs, els tenen a lloguer i que també ara doncs, han de replantejar una mica el seu negoci en aquest sentit. Per això nosaltres pensem que qualsevol mesura que freni l'oferta crec que no ens ajuda, però per altra banda també és veritat que hem d'aturar aquesta acceleració d'aquest increment de preus que hem pogut viure doncs, en els últims, no sé si hi ha algun any, però bueno, en els últims mesos s'està evidenciant moltíssim que els nous lloguers estan a uns preus que és molt difícil poder-los pagar visquent a Sant Joan les Abadeses.
1: Ja per acabar, entenem això, que potser hi havia gent que tenia pisos i no els oferia. M'està dient que clar, que si justament els lloguers estan limitats, potser aquesta gent tampoc tindrà incentius per posar aquests habitatges al, al mercat?
2: Totalment, totalment. Nosaltres amb l'estudi d'habitatges buits que vam fer i amb l'estudi de mobilització de l'habitatge es va demostrar que a Sant Joan doncs, tenim un volum important d'habitatge, crec que parlàvem de més de 200 i pico d'habitatges, segurament d'aquests parlàvem de que un terç, més o menys, estaven en condicions per poder ser doncs, ocupats. Ara, evidentment, si hi ha aquests topalls, difícilment, si ja hi havia poc interès en utilitzar aquests habitatges de lloguer, crec que aquest interès encara pot haver baixat una mica més. De totes maneres, jo crec que les notícies no són ni molt bones ni molt dolentes. Vull dir, hem d'analitzar la situació, la nova situació en què ens deixa doncs, aquesta declaració i treballar tant amb el sector privat perquè no pari la creació d'oferta, com també doncs, estar molt atents a veure quins són ara els lloguers no?, que s'estan oferint i que s'està treballant a Sant Joan de les Abadeses.
1: Mm. Per on podria passar aquesta solució, aquest treballar, què es podria traslladar?
2: Bueno, la veritat és que tinc molta esperança que, com et deia, que en els propers dos anys a Sant Joan, de la mà de la iniciativa sobretot privada, sí que aconseguim millorar molt l'oferta. I això també ens podria situar en una altra situació de no tenir aquest mercat tan tensionat i que la gent que viu a Sant Joan realment pugui trobar habitatge de lloguer a Sant Joan. Jo crec que això relaxaria molt la situació. Però bé, per una banda, hem de treballar per crear l'oferta. Aquesta, ja dic, des de l'Ajuntament, a través de la caserna o a través de la compra d'algun altre immoble, hem de seguir treballant per incrementar aquesta oferta. Jo crec que sense la iniciativa privada que ens acompanyi això és molt complicat, però Sant Joan penso que la podem arribar a trobar. I, per altra banda, crec que tothom considera a mi que els lloguers de Sant Joan hem de mirar que siguin raonables, perquè si no és molt difícil poder-te quedar a viure en el poble en què has nascut o has viscut o estàs treballant.
1: Mm-hmm. Per últim, ja canviant de tema, vostè ara fa un viatge a Barcelona per fer una signatura de la compra de l'edifici de les Vedrunes. Com d'important és això per Sant Joan?
2: Jo crec que és molt important, perquè la ubicació d'aquest edifici és molt bona. Per tant, la compra és una compra estratègica. Nosaltres ja vam decidir ubicar la biblioteca a l'edifici d'Urani Reinals, propietat de la Fundació Espona. L'ampliació d'aquesta és just al costat. En aquest cas s'ubicaria a l'edifici que ja és de titularitat municipal, i el fet de comprar aquest immoble que havia quedat just al mig entre la part municipal, també estic parlant de l'edifici de l'Alt de Tot de la Pujada de les Monges, que també és municipal, per tant es quedava aquest edifici, no tenia cap sentit que aquest edifici acabés en mans privades per un ús doncs, privatiu. Jo crec que era l'última peça que faltava de tot aquest conjunt i és important pel poble perquè hi podrà desenvolupar projectes vinculats a un espai doncs, sociocomunitari, entre social i cultural. Podrà doncs, ubicar-hi dintre de tot aquest àmbit doncs, la biblioteca i la seva ampliació. Per tant, jo crec que a Sant Joan li anirà molt bé poder comptar amb aquest edifici, amb els seus projectes ubicats en aquest espai.
1: Per la gent que no va seguir al ple, com es farà això? Perquè tenim entès que es farà en dues parts, no?
2: Sí, de fet, ara doncs, ja signem la venda, la compra, i ja materialitzem el primer pagament de 100.000 euros i l'any que ve hem pactat amb la comunitat de Vedrunes doncs, que l'any que ve l'Ajuntament acabarà pagant l'altra meitat i així ja s'haurà acabat no?, la compra definitiva i per tant l'Ajuntament ja serà propietari de ple dret d'aquest immoble. De fet, tenim projectes que estan pendents de poder ser ubicats en aquests espais, prèvia reforma, evidentment, però bé, vam estar explicant la setmana passada que l'Ajuntament s'ha presentat i està optant al programa de barris i en aquest programa de barris ja hi ha diners i fons tant per la compra de l'edifici de les Vedrunes com també per als seus projectes de posteriors.
1: Mm. Això no vol dir que en el cas que no hi hagués el pla de barris no quedaria en un sac això, no? Vull dir, continuaria treballant?
2: Sí, no és cap problema perquè ara ens hem presentat a la segona convocatòria del pla de barris, el govern ja ha avançat que en queden 3 més, també el president Illa va avançar que a la tardor hi haurà un pla de pobles per als municipis de fins a 5.000 habitants. Sant Joan també hi podrà accedir. Estem parlant de projectes de fins a, crec, si no hi ha canvis, de fins a 3 milions d'euros. Per tant, Sant Joan tindrà moltes oportunitats a través d'aquestes línies, però també de fons europeus que aniran sortint ara en els futurs quatriennis de FEDERS, etc., per poder rehabilitar aquest edifici i en pocs anys, estic parlant de curt termini, 4 o 8 anys, poder tenir aquests espais ja doncs, oberts al públic, amb els seus projectes culturals, sociocomunitaris, com et comentava, amb la biblioteca ampliada, etc. I són projectes que jo els veig a molt curt termini si se segueix treballant des de l'Ajuntament en la mateixa línia.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, alcalde.
2: No, a vosaltres.
0: L'últim cop que vam parlar amb la Martí...

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. I seguim avançant-nos en la programació d'agost i avui parlem de les activitats comunitàries que han organitzat pel pròxim mes des del Consorci de Benestar Social. Es tracta de dues activitats diferents que tindran lloc el dimarts 11 i 18 a la piscina de Sant Joan. En parlem amb la Berta Valenciano i l'Anna Biel, tècniques del Consorci, les persones darrere d'aquestes activitats. Hola.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns. Que no, no feu vacances a l'agost.
1: No, no, nosaltres no parem.
0: Molt bé, home, feu-ne, eh? Alguna sí que l'heu de fer,
2: eh? Sí,
0: bé, parlem d'aquestes activitats que es tracten de Sopa de Pedres i l'Escape Identity. Parlem d'elles en separat. La Sopa de Pedres és un teatre de titelles sobre solidaritat i cooperació. Com és? Què ens en podeu explicar?
1: Doncs la sopa de Pedres és un conte clàssic reversionat. No, i la història ens parlarà d'una titellaire que busca un lloc per menjar i dormir a canvi d'una funció de titelles, no? Llavors aquesta titellaire va arribar a un poble i va demanant això, no? El que es troba és que la gent del poble és diversa i que no li està oferint això que demana perquè estan en sequera. Llavors aquesta titellaire molt trista convida a les criatures del poble a fer una sopa de pedres amb una miqueta de les coses que tenen. I així és com a poc a poc van creant una sopa entre totes les persones del poble i finalment acaben fent com una espècie d'olla comunitària, no? Llavors el que fem és convidar a les persones a escoltar aquesta història i a reflexionar si això podria passar a la realitat o si podria passar al seu poble. La cosa és que els personatges d'aquest poble són diversos com a la realitat ens trobem, no? I el que fem és una mica també generar doncs, empatia amb la diversitat, generar relacions de solidaritat entre la comunitat i reflexionar sobre aquests temes.
0: Els feu vosaltres mateixes? És a dir, l'expliqueu vosaltres mateixes el conte?
1: Sí, hem generat tenim un teatre de titelles que anem voltant per tots els pobles, hem generat un material, unes titelles, i l'expliquem, no? Nosaltres també hem adaptat en relació també com els nostres objectius i a la nostra filosofia de treball la història perquè tingui un sentit, no? I perquè la gent pugui això, doncs, generar empatia, solidaritat, reflexió, etc.
0: I després hi ha l'Escape Identity, que és una dinàmica participativa, entenc que sembla a un escape room.
2: Sí, exacte. L'Escape Identity és com el símil de l'escape room, l'únic que aquí juguem, en comptes d'haver d'escapar de l'habitació o el lloc on estiguis, doncs has d'escapar de la teva identitat, no? Perquè sí que és veritat que a partir de diferents proves, enigmes, jeroglífics, bueno, de diferents proves a la dinàmica, doncs has d'anar descobrint qui ets tu, no? O sigui, deixes de ser la persona que ets per introduir-te en un nou rol que et convida a l'Escape Identity. I a mesura que vas avançant, doncs, vas veient què et passa, perquè és un símil com de la vida, no? Comences amb l'estat del benestar, que tots i totes estem sota aquest paraigües, i vas fent com diferents estats, no? Primer l'educació, quines oportunitats tens, a l'hora de buscar feina en l'àmbit laboral, i després el de la vivenda. I en funció de la identitat que descobreixes el que tens, doncs, bueno, passen unes coses, altres altres, i està molt bé, i agrada molt bé, que ja l'havíem fet l'any passat.
0: Sí, us donava a explicar que la Sopa de Pedres sí que no la recordo, però l'Escape Identity crec que sí, no? I també s'havia fet a la piscina, precisament, oi?
2: Exacte, sí.
0: Explica'm, què volen treballar exactament aquestes dinàmiques i per què és tan important treballar aquests aspectes i valors?
1: Clar, per nosaltres, no, com a consorci, una de les nostres, no, com leitmotiv una mica, la nostra filosofia de treball és el respecte per les identitats socials, no? I el que busquem és promoure la cohesió social, la comunitat, la solidaritat, el respecte per la diversitat. Llavors, per nosaltres és clau, no, que això es faci des d'un lloc vivencial, no? Si nosaltres anéssim als pobles a dir, no, com s'han de fer les coses, doncs creiem que no generaríem cap tipus d'impacte, però si ho fem a través de d'un conte, no? D'un conte amable, bonic, o d'un joc, no? un escape room, que agrada a persones de totes les edats, no? Alhora, és una cosa lúdica, però que té un missatge que per nosaltres és molt important i que per nosaltres també forma part de la responsabilitat que tenim social, no?
2: Sí, bé, la teoria més o menys tothom se la sap, no? Però quan ho vius és quan et remouen coses i nosaltres juguem amb el remoure des de dins, no? Per poder reflexionar i poder trencar també doncs estereotips o pensaments que, clar, que si no t'ho trobes és molt difícil, doncs, canviar-ho. I aquest és el nostre objectiu, no? I bueno, i la necessitat que veiem que s'ha d'anar treballant en aquesta línia.
0: Es fa la piscina, que és un lloc especial i curiós, vull dir, fa molts anys no s'hi feia res més a la piscina que nedar, i és veritat que cada cop s'hi fan més coses i a la de Sant Joan doncs moltes activitats que organitzeu vosaltres, que entenc que és una forma bé d'assegurar-te doncs que hi haurà gent que participarà a l'activitat, que potser no hi hagués vingut però que està allà i llavors hi vol participar, però potser també és un espai on potser, no sé, justament vens de saltar l'aigua, el teu cap està com molt obert i molt excitat, i és un bon moment, no?, potser per fer aquesta mena de reflexions.
2: Sí.
1: Per nosaltres és això que dius, no?, que és interessant anar a llocs on les persones no s'esperen que pugui passar, no?, una activitat així. I el que ens trobem és que té molt bona acollida, la gent en té ganes, i també nosaltres no forcem a ningú a participar, no? Qui participa, qui vol, i si algú té ganes de refrescar-se a la piscina, cap problema, no? Però sí que és cert que ens trobem, no?, amb això que dius, com gent oberta, amb ganes, no?, encuriosida.
2: I sí que és veritat que la piscina, i més aquests estius que estem tenint, no?, de tanta calor, hi trobes tothom, no? O bueno, tothom, o moltes persones diverses que potser si programes alguna cosa en un lloc en concret potser no vindrien, i allà ja et veuen, ja s'acosten, ja demanen, no? I ens ajuda a poder arribar a altres persones que potser d'una altra manera no arribaríem.
0: Com hem dit, aquestes activitats es faran els dimarts 11 i 18 d'agost a la piscina de Sant Joan. Entenc que te la fareu a altres pobles, igual hi ha gent que ens està escoltant del nostre entorn que potser vol saber si estareu també al seu poble. Us anireu movent?
2: Sí, per exemple, la sopa de pedres ja l'hem fet a diversos llocs, l'hem fet a Vilallonga, la farem a Planoles,
1: hem anat a Can de Bano, hem anat també als casals d'estiu. Ens anem movent per tota la comarca. Just ahir vam fer una dinàmica a Pardines, que es diu Estat a la Guerra, també molt interessant. I de cara a l'agost, això, venim a Sant Joan,
2: a Camprodon.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Ens fem molt bé.
0: Entenc això, que sí, que la gent podrà consultar les agendes dels seus pobles i ja ho trobarà. Des del Consorci teniu una bona radiografia de la situació de la xarxa comunitària a la comarca. No sé què ens podeu explicar, com ho veieu.
1: Sí, nosaltres, també, no?, en la línia de la nostra filosofia de treball, el que és important quan fem accions de sensibilització o de dinamització comunitària és treballar amb les entitats del territori, no? I llavors una de les coses que fem, bueno, a part de que el nostre bagatge, no?, ja tenim com contacte amb els agents dels diferents pobles, però quan anem a fer una acció el que busquem és doncs contactar amb les entitats, associacions de dones, això, els casals d'estiu, les escoles, les AFAs, no? Perquè per fer difusió de les activitats i perquè també d'alguna manera ens puguin donar, no?, aquest contingut de proximitat i de la realitat del poble concret, doncs això, no?, doncs més proper.
2: Perquè és això, nosaltres sí que tenim com un marc totes les activitats, però a diari ens adaptem al públic que tenim, no? Que és diferent, doncs, fer això, la sopa de pedres amb un casal d'estiu de nens i nenes petitons i petitones, o que ja són una mica més grans, o jo què sé, o si és un àmbit familiar, doncs també s'adapta, si és només de joves o adults, doncs això ho anem modificant també a mesura que anem a cada poble i per això veiem la importància, no?, de poder parlar i treballar amb el territori, no?, que és qui està i qui és qui coneix.
3: Molt bé, doncs escolteu, Berta Valenciano i Ana Biel, tècniques del Consorci, persones darrere d'aquestes activitats de les quals hem parlat, moltíssimes gràcies i de veritat, feu una mica de descans. Ja en feu, vull dir que quedi
2: ja
3: clar.
2: Ja el trobarem,
3: sí,
2: ja.
3: Home.
1: Gràcies. Vinga,
3: una abraçada.
2: Adéu, bon dia.
3: Adéu.
0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer

i la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut per homicidi per imprudència la conductora del turisme implicat en l'accident de dimarts a la nit al pont de Pardinyes, en què va morir un motorista de 22 anys. La detenció és cautelar i el jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paeria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol. Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha informat que la xifra de morts puja fins als 265 i també hi ha 3.500 ferits, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Breu apunt per acabar, Brussel·les ha assegurat que el control de Meta i TikTok contra la desinformació sobre passos fronterers està donant fruits. La Comissió Europea va activar un mecanisme de coordinació amb les plataformes i organitzacions de verificadors de fets, després que la crisi migratòria de Ceuta sorgís arran d'informació falsa que va córrer per les xarxes socials. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Et pas chante, pas chante, je passe mon temps à l'air.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers han donat per controlat aquest dijous l'incendi que es va declarar ahir a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc, que va obligar a confinar els veïns de la zona durant unes hores, ha cremat una superfície d'unes 8 hectàrees de l'espai natural del Montmell Marmellà. I precisament el Parc de Bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per aquest incendi. Com succeeix amb diversos cossos de bombers de la Generalitat, durant les guàrdies es pateix sovint de manca de personal. La problemàtica, això sí, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la Confederació General del Treball, Carles Urgell.
3: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
2: Arrel de l'incendi a Castellví, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. Això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant. I en aquest context també toca estar pendents del temps i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta al pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, s'ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum.

0: La Diputació de Tarragona ha atorgat concedir subvencions per un import de 4,7 milions d'euros per restablir béns i serveis d'ens locals afectats per fenòmens meteorològics adversos i altres situacions excepcionals al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i incendis forestals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, a claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics i de cobertura al dispensari. Segons afirmen fonts municipals, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies hi ha problemes d'internet i telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, assegura que les queixes són generalitzades.
2: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
1: Des del consistori denuncien que la situació s'ha posat en coneixement del centre sanitari i el Consell Comarcal del Solsonès, però que no s'hi ha posat solució. Canviem ara de tema i és que l'índex dels preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5 interanual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i de l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol. En aquest mateix context, Comissions Obreres ha reclamat mesures contundents per contenir l'impacte de la inflació perquè considera que els governs són els responsables de minimitzar l'impacte de la incertesa geopolítica. El sindicat avisa que la reactivació limitada dels descomptes del dièsel serà insuficient per contenir la inflació, ja que precisament la retirada gradual de les bonificacions explica en bona mesura l'increment del preu dels combustibles que ha impulsat l'augment de l'IPC general. Al seu torn, la patronal COE ha avisat que la prolongació del conflicte entre els Estats Units, Israel i l'Iran alimenta el risc de patir més pujades de preus. I la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en el marc d'un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, vinculada a la campanya de la fruita, segons ha avançat el diari Segre. La majoria dels arrestos s'han fet en una central frutícola de Soses, al Segrià, on els agents han localitzat els treballadors que presumptament no disposaven

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa la mà de més preuada, i el crit i el cant prendre'ls com a companys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. El sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions dels ulls ho va fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions dels ulls van augmentar després d'ahir a la tarda, però tan sols van suposar entre un 2 i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 6 afectats traslladats a centres sanitaris. Un en estat crític, un en estat greu, 3 han estat menys greu i un en estat lleu. Tornant als problemes relacionats amb la vista, el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben el mateix dia. I els bombers de la Generalitat han activat aquesta tarda un dispositiu per un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyà a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Fonts del cos han indicat que el foc ha quedat limitat per les vinyes, fet que ha evitat la seva propagació cap a altres terrenys. Els bombers treballen ara per acabar de tancar el flanc dret de l'incendi i donar-lo per controlat. En el dispositiu hi participen 7 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys a la Jonquera, a l'Alt Empordà, per haver ocasionat un incendi forestal de 1.200 metres quadrats a Llançà. Els fets es remunten al 2 d'agost, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Capràs. Mossos i agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona i va ser trobada a la Jonquera i detinguda com a presumpta autora d'un incendi forestal. La dona tenia antecedents per altres fets i va passar a disposició judicial. I l'estació meteorològica de Barcelona, el Raval, ha mesurat una temperatura mínima de 27,7 graus la passada nit. Es tracta de la 46a nit tòrrida d'aquest estiu, és a dir, amb una mínima de 25 graus o superior, i ja supera el 2022 quan se'n van registrar 45. Fins ara el rècord en 20 anys de dades, segons informa el Meteocat. L'any 2007, per exemple, no va registrar cap nit tòrrida. L'estació del Raval es va instal·lar l'octubre del 2006, de manera que no va mesurar l'estiu excepcionalment calorós del 2003. A Barcelona, Can Bruixa, això sí, es van registrar 51 nits tòrrides. Enguany s'emporten 48 i també supera ja el 2022. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per calor intensa aquests dies. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent durant les properes hores a l'Alt Urgell, al Solsonès i al Berguedà. Segons el servei, el grau de perill és màxim, amb una escala de 6 sobre 6. Les tempestes en aquesta zona poden incloure pedra superior a 2 centímetres, vents superiors a 90 km per hora i esclafits o tornados. Des de Protecció Civil es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'exterior. Tot i que les alertes de cara aquests dies estan centrades en la calor intensa i el perill elevat per incendis forestals, els temporals que afecten també el Pirineu i el Prepirineu poden tenir protagonisme durant la tarda d'aquest dijous per la seva intensitat. I el govern de Colòmbia ha confirmat ja 273 morts, més de 3.800 ferits i 377 persones desaparegudes després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa dos dies. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol també ha informat de la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat i ha reduït de 75 a 12 els espanyols que encara no han pogut ser localitzats. El sisme ha causat importants danys materials, amb més de 12.500 habitatges destruïts i prop de 75.000 afectats, a més de desperfectes greus en dos aeroports. Els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa i distribuint ajuda a les zones més afectades. La Generalitat ha assegurat que de moment no té constància de cap ferits entre els prop de 7.800 catalans residents a Colòmbia. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet, ITV ni assegurança. A dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros que van poder ser retornats posteriorment a un establiment proper. Una persona va quedar detinguda per requeriment policial i quatre investigades per furt, així com un delicte contra la seguretat viària. També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest dijous a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig. L'avís es va emetre poc abans de la una de la matinada d'aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells. La unitat d'investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d'aclarir els fets. Tot i que no consten ferits ni detinguts, aquesta zona s'investiga amb especial detall, ja que el passat diumenge 9 d'agost es va produir una situació similar, també de matinada i sense ferits. I un breu apunt per acabar, la Generalitat ha confirmat aquest dijous 4 nous casos de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei, 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

figues espirals suaus de colors, aparicions dolces inconcebibles. Sembla que no puc parar més boig.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: Potser és massa aviat.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: malamente.
1: Canviem ara de tema, ja que els bombers de la Generalitat han viscut una tarda especialment moguda per diversos incendis de vegetació arreu del territori. A Begur, tres dotacions han treballat en un foc de restes vegetals a l'antiga pedrera de la zona de Sarriera, que no tenia recorregut ni amenaçava cap zona habitada. A Aigua Múrcia, set dotacions terrestres i dos mitjans aeris treballen en un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyà. A Monistrol de Montserrat també s'ha produït una actuació per un foc de vegetació al voral de la C-55, que ha quedat extingit. I a Girona també vuit dotacions terrestres treballen en un incendi en una zona forestal de la pujada dels Polvorins, que ha afectat pins i matollars, però que no ha causat afectacions en edificacions. La situació es produeix en un context d'intensa calor i elevat risc d'incendi forestal, que ha portat Protecció Civil a activar la prealerta del Pla d'Emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a diverses comarques de Tarragona. I un breu apunt per acabar, la Policia Municipal de Terrassa i la Policia Nacional van executar un nou dispositiu conjunt a l'estació de Terrassa Est. L'actuació va permetre identificar 17 persones, aixecar 4 actes pertinents de substàncies estupefaents i efectuar dues citacions relacionades amb situacions administratives irregulars en territori nacional. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat la importància d'oferir una resposta més eficaç davant les conductes delictives i atendre de manera més efectiva les necessitats del veïnat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. La plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha presentat aquest dijous una sol·licitud al govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari organitzat per la jornada de l'eclipsi. En un comunicat denuncien que es van registrar trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir amb seguretat i tancaments o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. Per aquest motiu, la plataforma també exigeix transparència, explicacions públiques i l'assumpció de les responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents. Aquest matí, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ja lamentava la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va pressionar els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Per part de Renfe, l'única explicació fins al moment és que no va ser un tema de planificació, sinó de capacitat, ja que no hi havia més trens disponibles si es volia continuar donant servei a tota Catalunya. Seguim amb les conseqüències de l'eclipsi, ja que el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos últims dies. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar després d'ahir a la tarda i el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben al moment. Eclipsi a banda, la previsió del temps també és una de les notícies de la setmana, en especial per la calor que està afectant el país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per calor, amb especial atenció a la tarda d'aquest divendres. També hi ha avisos per calor nocturna, així com per tempestes acompanyades de fenòmens violents al Pirineu i al Prepirineu. Protecció Civil demana per atenció a col·lectius vulnerables en situacions de calor extrema i manté en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill moral molt alt. I una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels, al Baix Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, però les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest matí, un home de 78 anys ha mort mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
3: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.

0: I tot i que encara queden uns dies, el magazín farà vacances a l'agost, així que aprofitarem aquesta última setmana de juliol per avançar algunes de les activitats que tindran lloc el pròxim mes. Entre elles hi ha el concert que l'Ensemble In Illo Tempore, especialitzat en la interpretació i divulgació de música religiosa, oferirà el 15 d'agost per commemorar la festivitat de la Mare de Déu de l'agost. Ho faran sota la direcció de Jordi Sánchez Caroz, que ja tenim el telèfon. Hola, Jordi.
1: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
0: Jo crec que ja us podem considerar uns clàssics de Sant Joan i a tu també potser un col·laborador del magazín gairebé, no?
1: Sí, sí, perquè ja, diguéssim, aquestes entrevistes ja comencen a ser, sí, diguéssim, reiterades, però bueno, jo encantat, nosaltres encantats de que això sigui així.
0: No, no, i nosaltres també, que és bona notícia, sí. Vol dir que veniu, vol dir que oferiu un concert, vol dir que tindrem bona música i bona interpretació.
1: Mm-hmm. Exacte, sí, quan... aquesta és la idea, sí.
0: Mm-hmm. Tens comptat quantes vegades heu vingut ja a Sant Joan?
1: No exactament, però penso que potser... mitja dotzena, potser sí.
0: Mm-hmm. Ja has perdut el compte, veus?
1: Sí, mm-hmm. Sí, sí, sí. Potser sí. Bueno, la col·laboració amb mossèn David, que ja va ser amb qui vam començar, mm-hmm. Vam fer un concert ja, deu fer uns 4 anys, possiblement. Mm-hmm. Després ens vam perdre una miqueta la pista i quan va arribar mossèn Felicien a través de l'Eudald Jordà, es va començar aquesta iniciativa de fer 3 concerts l'any i bé, segurament ara ja aquest deu ser el 5è, el 6è, no sé exactament.

0: 50 minuts, més o menys, tenint en compte entre els aplaudiments, alguna possibilitat de fer algun vis, això, una horeta. Tot plegat. Però tot basat en repertori de Mare Déu. Diferents, magnífiques, peces barroques de Vivaldi, de Philippe Emmanuel Bach, de compositors barrocs, diguéssim, coneguts, però tot basat en peces de diferents estils i amb repertori de Mare de Déu. És aquest, la base. Diguéssim.
1: No sé si ho heu fet expressament, però la mezzosoprano es diu Maria.
0: Ah, no, clarament és una coincidència. No, és una mezzo barroca, una mezzo molt, molt, molt bona. De fet, l'any passat, aquesta noia, que jo tinc relació fa molts anys, som bons amics fa molts anys, és qui va interpretar la Carmen a l'Òpera Sabadell, el paper protagonista dintre l'Òpera Sabadell, vull dir, d'una veu realment molt bona, molt bona, molt bona. I tinc la sort de conèixer-nos fa molts anys. I, bueno, casualment això és una casualitat. No estava pensat, però una vegada aquestes casualitats es donen i mira, doncs així.
1: Ho celebrarem. Com es pronuncia el cognom? Maria?
0: Maria Menichin. És ucraïnesa.
1: Molt bé. És un dia molt important dins del calendari litúrgic i com el retall d'una obra de Vivaldi que escoltàvem al començament, entenc que hi ha música sacra religiosa creada específicament.
0: Moltíssima. Molta, sí. El que dèiem, magnificats, per exemple, hi ha pàgines d'internet especialitzades en música i quan busques específicament magnificats et pots trobar, no sé, a la vora de 300, 400, molta. El que passa que sí que és cert que després de famosos, magnificats famosos, sempre acabem amb el que és el magnificat de Bach, el magnificat de Vivaldi, el magnificat dels tres o quatre compositors més coneguts, diguéssim, no? Però n'hi ha moltíssims, però de la majoria d'aquests compositors encara avui en dia estan amb manuscrits, no s'han acabat de passar, diguéssim, a partitures que es puguin tocar. Sí, molts estan en biblioteques, una mica perdudes, una mica de la mà de Déu, sí, bueno, ja encara estem amb aquest... Bueno,
1: però
0: també aquest té el seu encant, diguéssim.
1: Sí, no, fa il·lusió saber que segurament escoltarem música nova per nosaltres, no?, en algun moment, però em sembla curiós que amb l'anys que hi ha arxius i arxivers i músics i interessats en recuperar, no estigui tot més o menys controlat.
0: Està controlat en el sentit de que hi ha molts compositors que tota la seva música a poc a poc va sortint a la llum, però el fet que surti de llum no vol dir que es passi a digital o que es digitalitzi o que es passi a partitures amb un format en què sigui fàcil tocar. És a dir, apareixen els manuscrits, però es queden com en manuscrits. Si algú ha de tenir, diguéssim, la voluntat a poc a poc de passar aquest manuscrit a partitura que sigui fàcil de poder interpretar. Aquest és un altre passatge, no? Aquest és un altre passatge.
1: La part bona de la vostra disciplina, del vostre estil musical, és que de drets d'autor no n'heu de pagar gens.
0: No, això és cert. Diguéssim, els drets d'autor a partir dels 70 anys desapareixen. A partir dels 70 anys de
1: la mort de l'autor, no?
0: Desapareixen, diguéssim, això sí que és cert. Que és una vessant per nosaltres, que bueno, això és un avantatge.
1: Has dit que moltes de les obres que s'interpreten durant la festivitat de la Mare Déu d'Agost són de Vivaldi. Vivaldi també hi serà aquest dia 15, però qui més hi haurà?
0: Sí. Carl Philipp Emanuel Bach farem. També farem obres de Caldara, farem obres... farem obres de Bach, del pare Bach, diguéssim, del famós Bach, per entendre'ns, i farem dues obres, és a dir, la segona part del concert. El concert està com dividit en dues parts. Una primera part en què farem obres escapçades de diferents obres així sueltes, que seríem això que dèiem de Vivaldi, de Philippe Emmanuel Bach, del pare de Bach, i la segona part del concert, tot i que el concert serà tot seguit, aquests 50 minuts del que parlàvem serà tot seguit, la segona part del concert és una obra sencera d'Alessandro Scarlatti, un Salve Regina, que és Alessandro Scarlatti, que dura uns 10-12 minuts, va tot seguit. I després hi ha un altre Salve Regina de Nicola Porpora, que és un compositor italià fantàstic, tot i que la majoria dels seus repertori, com deia abans, encara està una mica oblidat. Un Salve Regina de Nicola Porpora, que dura uns 15-18 minuts. I també el farem tot seguit.
1: Ja que heu vingut moltes vegades al monestir, hi ha alguna cosa que

0: característica a l'hora d'interpretar en aquest espai que tingueu en compte o que sigui especial?
1: Bé, aviam, el monestir té com dos espais, evidentment la part del gran, no?, del que seria el temple gran, on es fan les cerimònies, on... i aquí, pel tipus de repertori que nosaltres fem, és cert que és una mica incòmode, perquè allà té un espai gran de ressonància, és molt gran i cap molta gent, i aquí, el primer cop que vam venir, sí que vam interpretar Glòria Vivaldi, que hi havia 60, unes 60 persones entre el cor, músics i això, i això va anar perfecte. Però la majoria dels concerts que interpretem som 4, 5 persones, pocs, i aleshores allà ho fem a la Capella dels Dolors. I és un lloc perfecte. Per repertori que fem, perquè per les mides, per les dimensions, pel tipus de ressonància que té, és un lloc realment que s'ajusta perfectament al que necessitem.
0: Entenc que quan aquests compositors doncs, pensaven la música, també pensaven en aquests llocs especials on estaria, on
1: s'interpretaria. Correcte, perquè la majoria de música barroca s'interpreta amb molt pocs músics. I això també vol dir que això teníem present els espais on es feia. Sovint amb capelles molt petites, amb palaus també... són llocs molt petits, adequats, espais molt petits. No, en cap moment pensaven en esglésies molt grans, perquè si no, diguéssim, la música quedaria com perduda allà dintre, no? I tot, evidentment tot queda valorat, tot queda pensat. Els compositors ho pensaven tot.
0: I vulguis o no, el barroc també amb els elements que hi ha fa que les superfícies siguin molt irregulars i...
1: Exacte, i que no hi hagi... Exacte, sí, amb la música barroca això també queda avui que sovint hi ha repetició de moltes notes, valors de notes molt petits, i aleshores això amb espais on una ressonància pugui ser molt gran, com diguéssim, podria ser el monestir, l'espai del monestir, com podríem entendre, no? On es fan les cerimònies, allà interpretar música barroca pròpiament és complicat, perquè hi ha un espai de ressonància una mica ampli, i aleshores així es complica la part de l'execució, es complica, en canvi, a la Capella dels Dolors és magnífic.
0: Aquí vam tenir un Sant Joan, hi ha un Sant Joan que està a Nova York i que és un dissenyador acústic bastant conegut i important, que justament bueno, ell crea auditoris i coses, però a més ell va ser escolanet i crec que va ser cap dels escolans, vull dir que jo diria que alguna vegada ell també ha intentat analitzar a veure com millorar la ressonància tot plegat del monestir. Ho investigarem, perquè això em sembla interessant. I recordo una vegada alguna cosa com que... A vegades una cosa senzilla, com penjant com una corda de dalt a baix. Sí. No sé.
1: Sí.
0: Es millorava.
1: Sí. A vegades, en aquests espais que tenen una ressonància que es desenvolupa tan gran, diguéssim, sovint el que es fa o el que es proposa és com penjar uns tendalls o unes menes com unes teles, de manera que el so s'aixugui i no es propagui amb tanta distància, com posar com uns trossos com uns llençols, una mena de similar, ara exactament, evidentment jo no sé què tècnica amb això i tampoc no voldria dir una cosa que no és, però el concepte passa una miqueta per això. Algú que aturi una mena d'això, com llençols, algú que aturi la propagació del so i que la vagi com frenant. En els auditoris moderns el que fan és posar com unes peces de fusta amb forats perquè es vagi aturant.
0: Doncs, Jordi, que val la pena continuar parlant perquè sempre surten coses interessants i noves. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha cara, a part de l'Eudal i del mossèn, si hi ha cares conegudes. Hi ha de tant, dels cops que heu vingut, ja n'hi ha alguns que sempre els veus allà a primera fila, o no?
1: Sí. Hi ha gent que sempre la veu, I per nosaltres és una cosa molt bona. Vol dir que la gent li interessa, vol dir que la gent li agrada, i que aquesta difusió que també feu vosaltres, que és molt d'agrair, a poc a poc, perquè evidentment el que costa al principi és que les coses vagin quallant, perquè una cosa és fer un concert un dia I una altra cosa és que em facis, doncs, que és el concepte que mossèn Felicien volia introduir, que és aquesta cosa de fer tres concerts l'any. Llavors, doncs, vagi com, bueno, doncs, un primer any ho fas, un segon any a veure com va, com reacciona, i vagi, doncs, bueno, el concepte vagi quallant. Doncs aquesta és la nostra intenció, i aviam com ho fem.
0: Molt interessant.
1: Com ho fem divulgar amb el temps.
0: Sí, sí, no, i que la veritat és que també en aquests últims anys hem anat descobrint molta gent del poble que no ho diries mai, i que gaudeixen molt de la música clàssica, i no només això, sinó que, ostres, que dominen, que saben d'autors i això, que amb qui es poden tenir converses, nosaltres no, perquè no en sabem.
1: Aquesta és la intenció. Sí, exacte. Aquesta doncs, també és una mica la intenció.
0: Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: I durant aquest cap de setmana tindran lloc les celebracions litúrgiques del 6è centenari del trobament del Santíssim Misteri Sant Joan de les Abadeses. Per parlar d'aquesta troballa i de la seva història, tornem a tenir al telèfon en Joan Ferrer, responsable de l'arxiu del monestir de Sant Joan i director de l'Arxiu Històric de Girona. Aquí darrerament sembla que tenim com a col·laborador intern del magazín, de tant que el consultem. Hola, Joan.
2: Hola, hola, bon dia a tothom.
1: Abans que ens ho demanis, no tenim pas molt de pressupost, eh? No, no t'ho podrem pagar.
2: No, només faltaria.
1: No, en tot cas, vam parlar fa poc amb tu sobre el Pont Vell, abans doncs, també vam parlar sobre l'arbre del monestir. Vaja, això és una mostra de la importància també dels arxivers i de la informació que ajuda a preservar la memòria, no?
2: Sí, exacte. El nostre poble i a molts llocs doncs, són avesats a celebrar les efemèrides com cal, i aquest cap de setmana se'n celebrà una molt important i per justificar-la, lògicament, la documentació que justifica i que deixa registre dels esdeveniments del passat perquè en un futur es puguin celebrar com cal, doncs és important, esclar, de deixar-ho tot ben registrat.
1: En aquest sentit, del Santíssim Misteri, o sigui, és curiós, no és que en sàpiga molt. Recordo, per exemple, que quan érem molt petits a l'escola doncs ens van explicar això, que van trobar una sagrada fórmula al cervell del Crist que s'havia conservat durant 200 anys i que era intacte. Això era el titular i és el que molts ens hem quedat. No sé si...
2: Sí, bé, vull dir, per fer una síntesi molt ràpida dels fets, ens hem de situar al 1251, a l'any 1251, quan es consagren una sèrie d'altars, entre els quals l'altar major. I podríem dir que aquesta consagració, que deixa de ser una paraula sinònima del que seria posada en funcionament, inauguració, etc., era l'altar, l'absis principal, on s'hi havia col·locat, s'hi havia cisellat, s'havia esculpit un grup escultòric format per 7 figures, amb el Crist central, amb els dos lladres a cada un dels extrems, gestes, i també amb la Mare de Déu, amb una banda, Sant Joan Evangelista a l'altra banda, i Nicodem i Josep d'Arimatea, que eren els personatges que, segons els evangelis, doncs, van despenjar el Crist una vegada va morir després de ser crucificat. Aleshores, aquesta és una escena que no és única en el nostre entorn cultural, però sí que té algunes particularitats que el fan únic. Per exemple, tothom té molt al cap el davallament també famós d'Erill la Vall, al Pallars, que es conserva disgregat entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Episcopal de Vic, les 7 figures, i que a Erill la Vall es pot visualitzar, es pot veure, es pot contemplar en la producció col·locat, tal com devia ser en origen aquí a Sant Joan també, damunt d'una viga, les 7 figures, no? Però el plus, podríem dir, el plus d'aquest nostre grup escultori és que en l'esquena del Crist s'hi va col·locar una sèrie de relíquies i en el front del Crist s'hi va col·locar una sagrada forma consagrada, una hòstia consagrada. Això en els altres casos de davallaments no es produeix això, no es produeix aquest fet. I el per què es produeix aquest fet, doncs, rau en el sentit de voler posar... Perdó, és que em sento malament ara.
1: Sí?
2: Joan?
1: Sí.
2: Sí, ara em sento bé? Sí, ara millor. Gràcies. Lògicament, aquestes escultures, aquestes figures, aquesta estatuària de sants, el que volien era promoure, lògicament, la pietat popular i per aconseguir-ho, en algunes Mares de Déus fins i tot també s'hi col·locaven doncs, relíquies, fragments de relíquies, perquè després la persona quan s'hi adreçava per mitjà de la pregària doncs, o per demanar algun tipus de benefici o de complença, doncs, esclar, allà dintre hi havia no només era una fusta o una pedra representant uns personatges, sinó que hi havia la presència material, real i física, com dic, d'un element molt vinculat amb la santedat, no? Com és el cas de les relíquies o com és el cas de la Sagrada Forma en el front del Crist, perquè recordem que la Sagrada Forma, quan el prevere consagra el pa, la trenca en dos trossos i fa tot el ritual litúrgic que correspon per convertir aquell pa en el cos de Crist, no? Llavors, aquest cos de Crist el col·loques al front del Crist, doncs quan algú s'hi adreça en fe, doncs està directament interpel·lant el Crist. I aquesta era una de les coses que volien fer amb aquest tipus de significats litúrgics, no? Això, com deia, es va col·locar al 1251 i no va ser fins al 1426 que es va per manament de l'abat, era l'abat Arnau de Vilalba, aleshores, va fer netejar sèrie d'elements de dintre de l'església, entre els quals, doncs, el grup del davallament, el grup de les set figures, van col·locar les set figures al paviment de darrere l'altar, entre l'altar i l'absis, damunt d'unes catifes, i dos canonges, doncs, van procedir a netejar-lo, de segurament de brutícia de cera, ennegriment típic que amb el pas dels segles s'havia produït, i es van adonar que hi havia una cavitat en el front, no? Aquesta cavitat, aleshores, la pat Arnau de Vilalba, que era un abat, doncs, abat culte, se'n recordava que es conservava un cartoral, el missal de Sant Llorenç, que es diu, que no se'ns ha conservat actualment, malauradament, on hi consten totes aquelles consagracions, les actes de consagració de tots aquests altars que hi havia a dintre de l'església del monestir. El va anar a buscar i va poder llegir que efectivament el novembre del 1251 es va consagrar, es va inaugurar, es va posar en funcionament aquest absis principal amb el grup del davallament i que en el front del Crist hi havien col·locat la Sagrada Forma. Per tant, amb molt de compte, van obrir la portella del front del Crist, van desplegar, van veure que hi havia un fragment de teixit, un drap de lli concretament, el van començar a desplegar i van veure que hi havia la Sagrada Forma consagrada incorrupta en el front del Crist. I evidentment això va provocar un suposo un gran esglai o una gran sorpresa. I l'endemà del fet és quan es mostra al poble, es va convocar el poble a l'església del monestir i el poble va exclamar d'una manera espontània amb l'expressió Santíssim Misteri, miracle. I d'aquí ve la denominació del nostre davallament com el grup del davallament del Santíssim Misteri. Així, i el que celebrarem precisament aquest cap de setmana són els 600 anys d'aquest acte que Arnau de Vilalba i aquests dos canonges van fer despenjant el grup escultori, netejant-lo i descobrint que hi havia una Sagrada Forma incorrupta en el front del Crist.
1: De fet, ja s'ha anat celebrant, vull dir que 600 és un número molt gran i és rodó, però no, crec que en els 500 anys també es va fer una celebració molt especial, no?
2: Efectivament, es va fer una celebració molt... No va ser una celebració, va ser un any ple de celebracions. Hem de contextualitzar una miqueta el 1926. El 1926 estem després de les intervencions de restauració de Puig i Cadafalch. Estem després de les... no sé si qualificar-les de restauracions, però sí d'intervencions que un rector d'aleshores que es deia Miquel Serra, mossèn Miquel Serra, també va promoure. Per tant, el monestir de Sant Joan i l'església en concret passava de ser... de tenir un cert renom dintre del panorama històric-artístic del nostre país. S'havia restaurat gran part i ja lluïa molt com a monument. Però, a més, un dels aspectes que Puig i Cadafalch va traçar, però no es va atrevir a tirar endavant, que després, als anys 50 del segle XX, durant els reinals, sí que es va atrevir a tirar endavant, va ser a desmuntar el cambril que al segle XVIII es va construir per dignificar el grup escultòric del Santíssim Misteri, amb una cupolí, amb una cúpula, amb una sala annexa, etc. Això la gent de Sant Joan, que pugui o qui vulgui, que pugui mirar fotos d'abans de la Guerra Civil, podrà veure doncs, que la nostra capçalera era molt diferent a la que la tenim ara, no? Amb tot molt ben ordenat, el ritme dels absis, etc. Era una capçalera on, a part dels absis laterals, no hi havia absis central, hi havia un cos d'edifici rectangular, que era el cambril, i que Puig i Cadafalch, com deia, no es va atrevir a desmuntar. Per què? Perquè precisament es conservava el grup de la Sagrada Forma encara incorrupta en el fons del Crist. I desmuntar tot allò alterava molt la religiositat i la pietat d'aquells anys, no? Com deia, a la dècada, mitjans de la dècada dels 20, quan es va escaure els 500 anys de la troballa, doncs durant tot l'any ja va començar el 25, al final del 25, amb la publicació d'un butlletí, que durant tot l'any 26 era quinzenal aquest butlletí, es dedicava a donar notícies, promoure i a donar a conèixer el que es comentava. Coneixia com a prodigi eucarístic, o sigui, aquest miracle eucarístic de la conservació de la Sagrada Forma, on, doncs bé, des de noticiaris, fins a anuncis de romeries, fins a anuncis de visites, fins a estudis històrics, fins tot un recull impressionant sobre, podríem dir, els miracles que havia fet el Santíssim Misteri, o sobre tots els personatges que l'havien vingut a adorar i havien sumit un fragment de l'hòstia per verificar que efectivament estava incorrupte encara. Per tant, va ser tot un any, i a més pròpiament del Pinyol, que van ser aquests mitjans de juliol del 26, que es van dedicar a fer tot d'actes litúrgics, tot de conferències, xerrades. El bisbat de Girona va organitzar una romeria específica, el bisbat de Vic va organitzar una romeria específica uns dies, Ripoll, per exemple, també es va abocar a fer una romeria, o sigui, tota una trobada de feligresos a Sant Joan, etc. Durant tot l'any, va tenir lloc multitud d'actes.
1: Per tant, que entenc que l'hòstia consagrada, és a dir, el 1426, quan la van trobar no es va retirar, no es va consumir, no es va... I que va continuar durant...
2: No. I tant.
1: I llavors, fins quan? Quan és que se li perd la pista o es perd o es malmet o...
2: El 36, el juliol del 36.
1: Durant la guerra,
2: Exacte, el juliol del 36, un dels lladres, que ja ho sabeu, el de l'esquerra, es crema i la Sagrada Forma, doncs... se li perd el rastre. És un tema que jo tampoc m'hi he dedicat molt, però per lo que més o menys he sentit, he llegit, he trobat amb alguns tipus de documents de la dècada de principis dels 40 i de finals del 39, doncs poden haver-hi diverses teories sobre la pèrdua de la Sagrada Forma. Jo ara no tinc prou arguments, ja et dic, Joan, per poder dir quina de les teories és la certa, no? N'hi ha una que diu que va ser el comitè el qui la va fer desaparèixer, i l'altra teoria és que mossèn Sangles, que era el rector de la parròquia del juliol del 36, la va amagar, i després quan la va amagar, i potser no la va amagar amb molta discreció, en el sentit de que potser algú va veure i després va anar darrere d'ell i se la va portar, o que fins i tot doncs, una vegada la va amagar, quan va anar a mirar aviam si encara hi era, doncs ja no hi era. Jo no tinc, de veritat, no tinc més. Tenim, per exemple, correspondència de membres del comitè que asseguren que l'Ajuntament no hi va intervenir absolutament per res, però per altra banda també tenim declaracions de persones vinculades amb l'Església que sí que va ser l'Ajuntament qui es va el comitè, no, el comitè de milícies que a partir del 36 es crea Sant Joan, doncs que es va cuidar de fer-la desaparèixer. No puc continuar amb això.
1: Però està bé també conèixer aquestes hipòtesis. També, no ens, com ja has comentat també, hi ha hagut canvis, no ens hem d'imaginar sempre el davallament en aquell lloc, no? Diria que també fins i tot va estar situat allà a la capella dels Dolors, crec, no?
2: No.
1: Això mai, eh?
2: No, mai. L'emplaçament del grup del davallament del Santíssim Misteri, quan ha estat a l'església del monestir de Sant Joan, excepte uns dies, el juliol del 36, sempre ha estat a l'absis principal. El que passa que a l'absis principal hi havia el cambril, com comentava, barroc, que Duran i Reinals desmunta i el col·loca a la capella dels Dolors.
1: Sí, tens raó.
2: Que havia quedat. Sí. Per tant, el grup del davallament, excepte un període d'uns anys que va estar a Vic, amb motiu d'un conflicte bèl·lic amb França, que es va traslladar a Vic. I va tornar. Això va tornar. Això va tornar. Però estem parlant de finals del segle XVIII. Ja.
1: La disposició potser sí, no? Perquè jo també recordo fotografies on està tot molt més juntet, no? Totes les figures estan molt més juntes.
2: Això sí. Perquè hem d'imaginar-nos el cupulí dels àngels músics de la Capella dels Dolors actual, que és el lloc on a sota hi havia les set figures. I si ens l'imaginem, el visitem, algun dia veurem que és molt petitonet aquest cupulí. Doncs allà dintre hi havien clafornat gairebé les set figures. O sigui, això és cert. Durant i Reinals i l'Espona, quan Pere Jou reconstrueix el lladre que faltava i fan aquest basament de pedra, que també va ser ja bastant història quan per determinar l'alçada que havia de tenir exactament, perquè aviam, ens hem d'imaginar que aquell absis està dedicat a Santa Maria. I l'absis dedicat a Santa Maria estava presidit no per els Santíssim Misteri, estava presidit per Santa Maria la Blanca amb el seu retaule, i amb un pla molt més elevat de l'actual hi hauria l'obert en època del cambril, l'obertura on hi dintre hi hauria el Santíssim Misteri, gairebé sempre tapat amb una cortina, es veia molt poc, molt poc. Era una cosa sagradíssima. Era un santuari, com aquell que diu. No ens hem d'imaginar aquest xip que ara nosaltres tenim des d'un punt de vista artístic, patrimonial, cultural, de mostrar la nostra art, etcètera. No, abans del 36, tornaves a l'església i allò, normalment, excepte en grans solemnitats, grans solemnitats sí que s'obria la cortina i es podia veure el grup, però la mentalitat d'aleshores promovia un reclosament i una interiorització de tot aquest acte de fe i aquest acte tan sagrat com era la sagrada forma consagrada, que no era no tenia la concepció que nosaltres ara li donem a aquests objectes, objectes que ara nosaltres li podem donar una consideració més artística, tot i que en el cas de Sant Joan de les Abadesses hem de reconèixer que la consideració devocional, malgrat haver-se perdut la sagrada forma, és molt intensa. És molt intensa, penso jo, analitzant i veient la gent. Per tant, tot i que encara nosaltres anem allà al monestir i el podem veure, però abans no. Estava tot tapat i només s'obria en determinades ocasions. I en època baix medieval, estava damunt d'una viga, penjades les set figures en un pla elevat. Per tant, evidentment, com deies tu, la disposició tant entre figures i la disposició en alçada i col·locació no ha variat amb els anys. Però sempre, sempre, llevat d'aquestes circumstàncies, que en el cas de la guerra, crec recordar que es va traslladar a tres llocs diferents, fins i tot crec que un lloc era el Palau de l'Abadia. Abans la Generalitat no va posar mà per poder-lo salvar. va estar a la sacristia, va estar en alguna altra estança de, dintre de, del monestir per salvar-lo, precisament d'aquells primers dies del juliol, bueno, els primers dies de la guerra, finals de juliol, mitjans i finals de juliol, que, bueno, que totes... tot el que era catòlic, apostòlic i romà es cremava.
1: I ja l'última, Joan, el lladre que es va haver de recuperar, crec que era el lladre bo, no?, que està a la dreta de Crist.
2: És el de l'esquerra, sí.
1: És de l'esquerra.
2: Mirant el Crist a l'esquerra, sí.
1: Mirant el Crist a l'esquerra, sí, és el no? que... És el, sí, exacte, és el que ell té a la dreta.
2: El que s'ha reproduït, sí.
1: I
2: sí.
1: L'altre que té el braç tallat, respon a això que dius tu que no...
2: Bé, aquí,
1: no...
2: Sí. Digues, Joan. Digues.
1: No, si respon a això que comentaves, que no sempre s'ha tingut en compte com a valor artístic, recordo que algú em va dir, no sé si, i ens diràs aviam si és així o no, que en algun moment en alguna de les disposicions que es va posar aquell braç feia nosa i potser es va tallar perquè capiguessin les figures, o no és així?
2: És probable que sigui per aquest motiu. No és perquè fes nosa, sinó per poder-ho encaixar dintre del cambrer. Sí. Molt probablement aquest és la justificació.
1: Molt bé, Joan, doncs n'hem après, perquè n'estic convençut que, com em passa a mi, molta gent, això, ho tenim al cap que potser està dintre del nostre ADN Sant Joaní, que com d'important és aquest davallament, però doncs, moltes vegades moltes coses de la història en si doncs, no les acabem de conèixer i avui ho hem fet. Per tant, que moltíssimes
2: gràcies. Jo, si em permets, sí. Tinc un minut, Joan, només.
1: Sí, i tant, els que vulguis.
2: Sí, no, mira, no. És perquè aquestes coses, a vegades, qui pugui escoltar-ho, dirà, home, no, sí, bueno, però això per què? I com ho sap, etcètera, etcètera. No, en aquest cas del 1426 del 17 de juliol, tenim la gran sort de tenir una crònica incorporada en un llibre que aquest sí que el conservem a l'arxiu del monestir de Sant Joan, que és un sagramentari del segle XI, que és en pergamí, i que en uns fulls en blanc, aquells que van viure els fets de 1426 van redactar la crònica del que va passar. O sigui, quan jo he dit que l'abat va venar dos canonges, que van posar les peces, les escultures a sobre del paviment, i que després hi havia un drap de lli, i que van trobar l'hòstia partida en tres trossos, o sigui, consagrada, etc etc, i després l'endemà com va respondre amb l'exclamació el poble, això no és que no és que hàgim tingut, no sé, ho hàgim deduït o per mitjà d'altres documents. No. Nosaltres tenim la gran sort, aquest és el gran valor també d'allò que celebrarem aquest cap de setmana, que la crònica d'allò que va passar, la crònica periodística gairebé el dia, sembla que això cal posar un valor per dignificar més l'acte.
1: La importància de no dir les coses perquè són com les hem sentit, sinó de tenir fonts directes, eh?
2: Fons directes que ho expliquen, ho van explicant en el seu moment. Tenim la gran sort.
1: Ara sí, Joan, moltíssimes gràcies un cop més. Pensava que ja et deixarem descansar, aquest estiu. Ja.
2: Tranquils, ja ho sabeu.
1: Vinga.
2: A disposar.
1: Que vagi molt bé.
2: Una abraçada.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: You can't come in! You can't come in!

0: This next one's called Free Bird 2.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
2: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6,

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Baixa les finestres. Puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.